0: Tenim per aquí la Shakira i el Maluma, que diuen que necessiten agua, eh? Una diu, dame agua que tengo set, i l'altra diu, clar, és que està seca, no? Sembla una conversa qualsevol de dues amigues que estan a una discoteca una nit qualsevol, però no, és aquesta batxateta, aquests ritmes llatins que ens porten aquests dos aquí a Flash FM. This is Flash FM. S'hauran de seguir hidratant, és normal que tinguin set després de com han deixat l'ambient de calent, eh? Amb aquesta cançó és això, han de seguir hidratant-se, també jo crec amb unes quantes ampolles d'aigua o una garrafa, perquè són el mega crack d'aquesta setmana aquí a Flash FM, per tant, seguiran sonant unes quantes hores més, uns quants dies més, fins al dissabte, que veurem si els deixem descansar o no.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí fins les 3 de la matinada, que està a l'Armenjada. Camí, venim cap aquí. Escolta, hem obert una nova hora, eh? Són les dues. Toca anar-nos amb l'Ugel des de França i el seu Moving to the Sun.

Boníssima, boníssima, aquesta el Juquiar de l'Eclaren i el Quevedo, sens dubte, una de les col·laboracions que més ens han sorprès del darrer disc de l'Eclaren darrer i el primer, per cert, el No passa nada, hombre, que sona aquí a Flash FM, eh? Pèls de punta cada cop que sona aquesta cançó, cada cop que apareix el Quevedo, eh? Sigui la cançó que sigui, sempre fa que les cançons, escolta, siguin d'aquelles que són difícils d'oblidar. Aquesta, sens dubte, fa pinta que seguirà sonant molts i molts mesos. I escolta, parlant del Claren, aquí tenim una altra col·laboració que tela, eh? Seguim parlant d'aquest disc que ens ha portat, tot i que aquesta ja va sortir fa uns mesos. En aquest cas és amb el Omar Kurz, amb el nostre estimadíssim OC. Ens porten aquí a Flash FM el Ojos Brujos. Yeah, yeah.

Tenim per aquí el Sopa de Cabra, en aquest cas amb la Suya Lemon DJ, la nova versió del Camí Somnis i Promeses, que són aquí a Flash FM. Quins tres artistes i quines tres cançons importants de recordar, eh? Camí Somnis i Promeses com a lema de vida per moltes persones. Nosaltres aquí a Flash FM continuem amb el poder del ritme una estoneta més, eh? D'aquí no res, sí que tenim per aquí el Bad Bunny, que diu que vol fer un viatge cap a Nueva York, cap a Nueva York, i també el Bobo i l'Omar Montes. Però penso que abans de fer cap viatge tenim un pendent des de fa ja estona. Tenim perquè el Move de J.O. a la cua. Agafar tiquet és el següent. Toca marxar cap a França, que aquest 2026 ens ha portat el Maladí, que per cert va ser el número 1 la setmana passada aquí a Flash FM, i també aquesta, el Pile, Pile, Pile, Michael Jackson Pile, que són aquí a la que mana, tu.

0: tocat les 3 de la matinada. És el Golpito, directament des de l'àlbum que ens va portar Ale Quevedo a l'abril, l'El Baifo. This is Flash FM. Sonen els pitos, això vol dir que toca marxar a dormir, però no passa res perquè està per aquí l'Arman Maravalle.
1: Sí, tu no pateixis, Mireia, ja em quedo jo per aquí.
0: Per fer-me el relleu.
1: Sí, el que faci falta. Fins a les 6 em quedo jo.
0: Sí, oi? Doncs escolta, sí. Jo marxo a dormir,
1: tira,
0: tu et quedes amb ells i també tranquil·la. Amb l'Omar Kurt, que per cert, avui, bueno, ahir dilluns, va ser el seu aniversari.
1: Ah, molt bé, felicitats.
0: Sí.
1: Per molts anys, per molts anys.
2: Flash, en directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: No sé quants anys ha fet, això sí, ho ha dit a les seves xarxes socials, però no diu l'edat.
1: Ah, no la diu.
0: L'edat, bueno,
1: doncs no
0: diuen
1: és
0: que
1: jovenet,
0: és
1: jovenet.
0: Sí, jo crec que sí.
1: Jove,
0: quan és el teu aniversari, Arman?
1: Jo soc del 6 de desembre.
0: Ah, del 6 de desembre, molt bé.
1: Sí.
0: Doncs escolta, ja el 6 de desembre ho celebrarem. De moment us quedeu amb l'Arman i amb el Coco, de l'Omar Kurz, per celebrar el seu aniversari. Adeu.

0: que és el número 1 mundial. Això sona fort, eh? Vull dir, són paraules majors. Hem de respectar aquest Baby Wow de la Karol G, la Judela i el Rosowski. És la cançó més escoltada a tot el planeta, tu. This is Flash FM. I, de fet, també aquí a Flash FM, me volia dir-vos, és el número 1 del nostre calibre 45, de la nostra llista. Vinga, va, família, flasheros, flasheres, com esteu per aquí? La Mireia Molina, que ja ha desfilat, tan bon punt ha arribat les 3 en punt, i ara que passen uns minuts, jo em quedaré amb vosaltres fins a les 6. 3 hores de ritme per endavant.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, doncs vinga, posem-nos còmodes, si esteu per aquí, si esteu per allà, si esteu pel més enllà, tenim ja esperant-nos a Issa, IRVFV, amb el Muchacha. Som-hi!

Un amor com els d'abans, ens expliquen la Tini i l'Ulisses Bueno, dos amants. Ella era molt rica, ell era d'un barri molt humil, però al final el poder de l'amor va fer que es poguessin ajuntar. Es deia Dos Amantes, aquí a Flash FM. A aquesta hora de la matinada jo crec que ve de gust ja recuperar també un dels temes més recents que hem incorporat a la nostra fórmula. Va, que el poder del ritme, ens posem de gala per rebre aquesta novetat de l'Ozuna i l'Omar Kurz. Déu-n'hi-do com hi van aquí, eh? Es diu Sisi, l'escoltes a Flash. Yeah, yeah.

0: gràcies a la vida més sabrosa.
1: Flash FM, l'emissora que sona al cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran. Ayer te...

L'Anna Mena i la Lola Índigo, la Lola Índigo i l'Anna Mena, com vulguis. L'ordre no importa, eh? L'ordre dels factors no altera el producte. Amb aquest èxit, aquest merengue pop tan sabrosón que es diu Petitoa, sonant aquí a Flash FM, ja 3/4 tocats de 4 de la matinada d'aquest dimerstres. Dimerstres mola, eh, tio? Clar que sí. D'aquest dimarts, 13 d'octubre, ja dimecres serà demà i dimerts no serà mai. Va, que arribarem a l'hora en punt, arribarem a les 4 amb una mica del Moving to the Sun de l'Ugel, també el Movejo i el seu Maladí, o el J Balvin i el seu Bonita. Abans, des del Maresme Tropical, ens esperen els Tallets, els Tiets. Aquest es diu Era això. Perduts.

0: Una mica d'aigua, tant per la Shakira com pel Maluma, eh? Sisplau, aigua pel fuego, aigua per les seques. És aquesta cançó que es diu Agua i que, de fet, també l'han cantat junts aquest passat vespre, que ja la Shakira tancava la seva residència després de molts dies, moltes setmanes allà a Madrid amb el seu propi entorn, la seva ciutat Shakira i el seu estadio Shakira. Doncs li ha anat molt bé la festa a la Shakira, eh? This is Flash FM. Des d'aquí ens alegrem, i aquesta cançó Agua, que l'han cantada junts per tancar amb el Maluma i amb uns quants amics més que s'han passat per allà. En qualsevol cas, aquí comencem nova hora de ritme, passant uns minutets de les 4 de la matinada. Escoltes Flash FM. Quina si no?
1: Ah. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic jo, encara dues horetes més fins al punt de les 6. Us acompanyaré amb bon ritme. Tindrem, per exemple, d'aquí una estoneta, d'aquí uns minutets, el The Legitos Remix del Jay Wheeler i l'Omar Kurz, també els Figaflaues des de Valls, que ens esperen a la fresca. Abans, des dels Països Baixos, els Another Talk to You.

És el Manuel Torizo, el colombià, que ara al final ens confessa que li agrada lo tòxic, eh? Aquesta gent que sembla que va per un cantó, però que al final acaba per un altre i que acaben portant-nos bojos. Per tant, jo, la meva recomanació és que al Manuel Torizo no li foteu ni punyetero cas, la veritat. A qui sí que heu de fer cas és a nosaltres i a la Becky G i a la Karol G, que fa uns anyets ens van deixar aquest temazo que es diu Mami, a Flash. Flash.

Bastant loco, això, eh? Com diuen els xavals avui en dia, heavy shit. És la nova versió del Atlantis de Netherworld, que era un clàssic de la màquina catalana. Doncs s'ha fet global, s'ha fet internacional gràcies a aquesta versió del Dimitri Vegas, Like Mike i Marlon Hofstad. Es deia Màquina Time, sonant a Flash FM. Què et sembla? Déu-n'hi-do, ens hem quedat descansats després d'això, eh? Va, que ja passem de quarts de cinc d'aquesta matinada de dimarts. Després del festiu ja torna a tocar el corro, però bueno, com a mínim sempre ens quedarà Flash. Flash FM. I sempre ens quedarà la Batguial. Aquí al costat del Sebastián Yatra, 2 AM.

Aquest és el Lucho RK, amb la seva veu aguda, marca de la casa, amb la qual està conquerint bona part de l'escena urbana, no només a les seves Canàries, sinó també a la resta de l'estat. Aquest es diu Aire, forma part del seu primer disco, que l'ha publicat fa uns dies i que ho està patant bastant, eh? Per tant, el Lucho RK, una figura que va pujant i que anirem seguint atentament aquí a la Camana, perquè és un tio que ens mola. Va, que ens apropem a les 5 de la matinada. Ho farem amb la Chanel i l'Abraham Mateo, també Clan i el seu Café con Ron. Abans, un clàssic del reggaeton. Aviam si l'endevineu a la primera. Uf, Déu-n'hi-do, eh? Això és 5 Jotas, és això. Wisin, Ozuna, Escápate conmigo.

0: La lletra és força facilota, eh? Tampoc se la van treballar tant, eh? Baby wow, me gustas demasiado. Baby wow, te pienso demasiado. La Karol G, la Jude Line i el Rosowski, i amb aquesta lletra basicota han aconseguit el número 1 global, eh? This is Flash FM. Estem parlant de la cançó més escoltada arreu del món i també el número 1 d'aquí del Calibre 45, per tant, el number 1 de Flash FM. Per començar, nova hora de ritme, ja passant de les 5, i aquí estem, en aquest dimarts, tornada a la feina, tornada a la realitat.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tots aquests que heu fet pont, que heu estat por allà aquests dies, ja toca, doncs... És que és el que hi ha, és el que hi ha. Ja s'acaba la bueno. Com a mínim tenim Manuel Torizo i Elena Rose. Aquesta es diu La Semana.

Aquesta és la veu del IEM, escrit A-I-E-M, facilet. La cançó es diu Te vi perreando, artista que ens arriba des de Salou, diria que és, sí, Salou. Doncs ritmes costaners molt bons i un perreo absolutament òptim per qualsevol discoteca, tu. També la que ens hem muntat aquí a Flash FM a aquesta hora. Passen 20 minutets ja de les 5 del matí d'aquest dimarts. Va, que tindrem exclusivo remix del Gonzi, el Psycho i l'Arcángel, també el Quevedo des de El Baifo o també la nova de Mike Towers. Abans, una de les més noves que hem entrat aquí a Flash FM, igual ja et sona, igual ja la coneixes, per si de cas te la presento, es diu Vamos a Bel, obra de l'Anuel AA al costat de Roa. Això és 100% puertorriqueny, mira quin perreo més guarro, tu.

0: Aquest que canta és el Lucho RK, el jove canari que es queda sense aire, tu. Per favor, que algú l'ajudi, que jo també estic una mica així. Costa una mica mantenir la respiració quan veu aquestes coses. Es diu Aire, aquesta cançó, que s'inclou dins del seu nou àlbum, que l'ha publicat fa uns dies, i el tio està d'enhorabona. This is Flash FM. Perquè això, per un artista com ell, el primer disco que treus és una gran fita. Escolta, amb ell jo ja arribo al moment en què us vaig dir adéu, perquè em vaig acomiadant, toca plegar i deixar-li el seient aquí a Flash FM. A l'Héctor Ortega, ell a partir de les 6 s'hi posa amb el Flash Matí. Flash.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Clar que sí, doncs vinga, jo us desitjo, què t'anava a dir, un bon dimarts, vale? Sí? Amb l'Héctor i amb tota la pesca. Jo m'acomiadaré una mica de reggaeton amb el Me Porto Bonito, del Bad Bunny i el Chencho Corleone. També el Coco de l'Omar Kurz, o una mica de House amb el Talk to You del Zanotter. Abans tenim per aquí el Henry Méndez. Aquesta és divertidota, es diu El Chiringo, l'escoltes on si no, a Flash FM. Apa, bon dia!

0: Flash FM. Són les 6.
1: Ei, què tal, com esteu? Avui sí, eh? Avui sí.
0: Des d'ara mateix i fins a les 11. El matí queda oficialment en mans d'Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
1: Vinga, va, anem per feina.
0: Comença el despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
1: Escolteu, Flash FM, són les 6 del matí. Posem en marxa una nova entrega del Flash Matí. Avui sí que sí, eh? Oh!

0: aigua. És el mega crack aquesta setmana, poca broma, eh? Dongueu-los aigua, que estan una miqueta deshidratats. Bueno, què passa? Així obrim el flash matí. Està guai, no?
1: Si buscaves un matí tranquil, t'has equivocat d'emissora. Obre els ulls i apuja el volum. La resta ja t'ho solucionem nosaltres. Comença el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
0: Vinga, va, que és dimarts, avui sí que sí, comença ara mateix el Flash Matí. Ja sabeu, aquest programa el que us desperta des de primeríssima hora del dia. Bueno, ahir no, eh? Ahir, mira, vam estar descansant una miqueta, eh? Jo crec que m'ha merescut, no?, un petit descanset, o que vosaltres veu poder descansar o no, eh? O no. En tot cas, sigui com sigui, ara mateix posem en marxa aquest Flash Matí del 13 d'octubre del 26 i ho hem fet amb la Shakira i el Maluma, Agua, Agüita. Aquí més que aigua el que repartim és una bona dosi de cafeïna, en forma de música. Som el despertador més musical de tota la ràdio, ens posem en marxa ara mateix i us estarem fent companyia fins les 11 del matí, aquí l'Héctor Ortega, ja sabeu, 5 hores, com sempre, del despertador més potent de Catalunya i Andorra. I a part de la música, avui tenim un parell de coses molt xules. Us anirem detallant tot plegat en qüestió de minuts i segons vagi avançant el matí i aquesta primera hora de programa. Però que sapigueu que avui tindrem, alloro, alloro, alloro, importantíssim, entrades pel Halloween de PortAventura, això d'una banda, molt bé, guai. I atenció perquè a partir d'avui també comencem a regalar les noves samarretes de Flash FM. Bravo, bravo, bravo. No sé si heu vist alguna imatge, si no, us convido que aneu a l'Instagram del Flash Matí, @flashmatí. Allà podreu veure com són les noves samarretes de Flash FM que a partir d'avui també podreu aconseguir en aquest programa, en el Flash Matí.
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí un inici brutal.
0: Això sí que ho podem prometre, que comenceu el dia de la millor manera possible. D'aquí a poca estona us començo a explicar què heu de fer per guanyar una cosa o l'altra, vale? Abans, Ana Mena, Lola Índigo, vinga, Petito, bon dia. Niño.

0: Aquesta cançó es va convertir en tot un himne ara fa unes quantes temporades. Parlem de l'any 2018 amb l'Steve Aoki, el tio aquell dels pastissos, amb la cabra, amb Daddy Yankee i amb l'Elvis Crespo, que és el mateix que va col·laborar amb el Quevedo i la Graciosa. Poca broma, eh?
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash FM.
0: Vinga, va, el ritme del Flash matí, amb una mica d'azuquita per la niña bonita i amb ritme per tothom, evidentment. Eh? Aquí ja sabeu que el que volem és despertar tot el personal, els que heu matinat, o ajudar-vos si aneu de tornar de cap a casa. Gairebé un quart de set. Bon dia, va. Ai.

0: és el Coti per Coti, l'himne dels tiets. Un dels himnes de Catalunya, eh? Va sonar moltíssim, moltíssim. Ara fa tres estius i encara ho fa amb força de tant en tant aquí a Flash FM. La remescla del món DJ, Coti per Coti. No em vull saber res, jo, eh? No em vull saber res. Què tal, com esteu? Bon dia. Som al Flash Matí de Flash FM. Aquí l'Ortega. Avui sí que fem programa, evidentment. I avui el lloro perquè ja comencem a regalar cada dia entrades dobles perquè aneu a PortAventura. PortAventura, eh? Però aprofitant, doncs, que ja comença la temporada de Halloween. Halloween a PortAventura, lloro. Si voleu, doncs, viure Halloween entre atraccions, emocions fortes, ensurts i alguna rialla nerviosa. A més, tenen nou passatge del terror, eh? El carnicero de penitence. El carnicero de penitence. Poca broma amb això, també, eh? Si voleu participar, si voleu una d'aquestes entrades dobles pel Halloween de PortAventura, ens heu d'enviar un missatge al 628 06 05 13, és el WhatsApp del Flash Matí, i heu de fer el vostre propi riure malèfic, eh? Una miqueta aquí de... riure de por. Aviam si us atreviu, eh? WhatsApps al 628 06 05 13 amb el vostre riure de por, la vostra risa malèfica.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06 05 13.
0: Si voleu, ja sabeu, vale? La mecànica és molt fàcil. Feu un riure malèfic a través del WhatsApp del programa i esteu participant en aquestes entrades dobles pel Halloween de PortAventura. Opa! PortAventura i Halloween, eh? Una combinació perfecta. Si voleu participar, ara mateix ja teniu operatiu al WhatsApp del programa.
1: Flash Matí, el despertador més potent de Catalunya.
0: El 628 06 05 13. Ara mateix són les 6 i 21 minuts d'aquest dimarts, dimarts 13. També poca broma, no? Tot encaixa, la veritat. I nosaltres continuem endavant despertant el país a cop de ritme amb el Bizarrap i el Daddy Yankee.

Amb aquesta cançó del 2021, que avui ens apropa a 6:45 del matí d'aquest dimarts 13 d'octubre. Bon dia, si esteu escoltant Flash FM. Bravo, gràcies per triar aquesta emissora. De seguida repassem els titulars d'aquesta nova jornada.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són 6:45. Renfe ha reprès parcialment la circulació de l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid. Els trens han pogut tornar a circular, tot i que el servei de moment es presta amb un tram de 25 quilòmetres de via única. L'alta velocitat ha estat aturada aquest dilluns durant unes 5 hores a causa d'un incendi que ha afectat la part final d'un tren de Renfe amb destinació Figueres a la zona de l'Aragó. D'altra banda, les quatre formacions polítiques del Front Ampli han acordat proposar Ada Colau com a candidat a la presidència del govern espanyol a les eleccions del 29 de novembre. El moviment Sumar, Esquerra Unida, Més Madrid i els Comuns han emès un comunicat conjunt en què expressen el convenciment que l'exalcaldessa de Barcelona és la figura que, diuen, millor pot assumir el lideratge en la situació política actual. Alhora fan una crida a la unitat de totes les esquerres i conviden Podem a incorporar-se al projecte. I tres motoristes han mort en aquest cap de setmana llarg del 12 d'octubre. La C-16 ha concentrat les principals retencions de l'operació tornada, amb aturades també a l'N-260, la C-17 i la C-14. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray després de, recordem, golejar el Feyenoord a la primera jornada. Hansi Flick no tindrà lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. A Lliga, aquest cap de setmana, el Barça ha aconseguit una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga i a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta i el Girona també va empatar 1 contra el Tenerife.
0: Flash Matin.

0: Puerto Rico, eh? Tot 100% boricua. Clarent i Omar Kurz són els dos protagonistes darrere d'aquesta cançó anomenada Ojos Brujos. 2:45 de 7 ara mateix d'aquest dimarts 13 d'octubre. A veure, va, som al Flash Matí, avui sí que fem programa. Jan Ponsa, quina cara de son que portes, tio.
1: És que porto una son a sobre,
0: és heavy. És que ja n'has espavilat, de veritat.
1: Jo, per sort, vinc aquí a despertar-me.
0: Sí.
1: A base de bon ritme i tant.
0: Ui, però aquesta ressaca que portes a sobre encara, de què és, tio?
1: A veure, ressaca no, ressaca de son, perquè va ser la Festa Major de les Corts aquest cap de setmana i hem estat aquí 3 dies i 3 nits. Passant-nos-ho bé, podríem dir.
0: Va, sí, home, espero que sí.
1: Sí,
0: eh?
1: Això sí,
0: espero
1: això
0: que sí.
1: Sí,
0: molt bé. Escolta, qui s'ho està passant molt bé també és el Niño, no? He llegit que farà calor aquests dies, no? Que...
1: Bueno, calor, calor no com a tal. Això sí, temperatures que pugen una miqueta més respecte al cap de setmana i haurem de tornar a parlar d'inestabilitat, eh? Pròximament tornem a parlar de pluges. De moment, però, avui dimarts comencem el dia doncs, amb bastants núvols, sobretot a les comarques de Barcelona i Girona. Més sol, sobretot de cara a la tarda, a la meitat oest de Catalunya, a les comarques de Lleida. I atenció perquè, bueno, atenció realment no, però podria arribar a caure alguna gota a punts de les comarques de Barcelona al llarg d'aquest matí, sobretot. Avui les temperatures mínimes ja han pujat i les màximes, en principi, es mantindran força semblants a les d'ahir, sense masses canvis. I com he dit, em sembla ser que els propers dies podríem tornar a parlar de precipitacions força generalitzades, eh? Per tant, gaudim d'aquesta treva meteorològica.
0: Molt bé. Treva calorosa també, eh? Jo ja et dic, avui quan he sortit de casa dic, hòstia, on queda el fred de finals de la setmana passada? Sí. Ha marxat, eh?
1: Sí, sí, la mínima ha pujat, sí, sí.
0: Això, com a mínim, a les comarques de Barcelona, crec jo, eh?
1: Així és. Bueno, a veure, a tot arreu.
0: Tot arreu. Repassem algunes temperatures d'ara mateix, Jan.
1: De fet, ho veurem aquí amb les temperatures. A Odèn, ara mateix, a l'Anoia, tenim gairebé 18 graus. A Barcelona, 22. A Font-rubí, a l'Alt Penedès, 16 graus. I a l'Ametlla de Mar, 17 graus i mig.
0: Jan, espavila, tio.
1: Hosti, sí.
0: Si et despertes ja d'una vegada. Va, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
0: A dormir. Sona Cano, Justin Quiles, som al Flash Matí. Olvidar-nos de tot.

0: Bad Bunny, una d'aquestes cançons que sempre recordaran de l'artista doncs més important del, del món, jo crec que ara mateix, eh? El Bad Bunny. Callaita! Som al Flash Matí de Flash FM, què tal? Bon dia, eh? Com esteu? Va, és una afirmació, eh? Com esteu? Vámonos, pa'lante, tu. 6:45, pràcticament, d'aquest dimarts 13 d'octubre. Si avui treballeu, doncs mira, pa'lante, tu. Paciència, eh? Més que mai, va. Anem cap al WhatsApp del programa, el 628-06-0513. Avui i cada dia d'aquesta setmana us estarem regalant entrades pel Halloween de PortAventura. Epa! El Halloween a PortAventura, que es viu millor, eh? Home, i tant, amb aquestes atraccions, amb les emocions fortes de sempre, amb ensurts, amb el nou passatge del terror, el Carnicero de Penitence. Si voleu una d'aquestes entrades dobles, heu d'imitar un riure malèfic, eh? A veure com feu vosaltres un d'aquests riures de por. 628-06-0513. Repassem-ne alguna. Vinga, hola! Està bé aquesta, eh? Diu Virgínia, de Castelldefels. Molt bé, molt bé. A veure, va, més riures malèfics.
1: Bon dia, flaixeros.
0: Hola.
1: A mi la meva ria de malèfica seria...
0: Molt bé. Ja està? Ah, ja està, molt bé. Està molt bé, està molt bé. Una altra.
2: Hola, hola, bon dia. Soc la Sònia, de Malgrat de Mar, però vinc de treballar de la feina, de Girona, desitjant arribar a casa.
0: Aviam. Aquesta està guapa, eh?
2: Aquest és el meu riure.
0: Aquest m'ha molat a mi, eh? A veure, va, digueu la vostra.
3: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Participeu aquí. Riures malèfics avui al Flash Matí, si voleu una d'aquestes entrades dobles pel Halloween de PortAventura.

Aquesta és una de les últimes cançons del Mike Towers des de Puerto Rico. Es diu Carita Feliz. És com espero que tingueu vosaltres també les vostres cares, Contentes? No sé, perquè això de matina mai ajuda. Però aquí al Flash Matí intentem canviar una miqueta l'actitud, vale? Amb la música d'aquest programa, com sempre, de 6 a 11. Ara Mora i de la Rose, Aurora. Tothom amunt, vinga, va.

que te va a llorar.

PortAventura, pel Halloween de PortAventura. Atents i atentes, que de seguida tornem a obrir el WhatsApp del Flash Matí. Abans, i per plantar-nos a les 7 d'aquest dimarts, Luchito, Lucho RK, aire.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. El Tribunal Suprem manté suspès el vot dels descendents dels exiliats espanyols i no podran votar per les eleccions del 29 de novembre. Recordem que el Suprem va decidir suspendre aquest dret acceptant de manera cautelar la denúncia de PP i Vox que exigeixen que es tombi la coneguda com a llei de nets. Hi ha unes 400.000 persones que s'havien acollit a aquesta llei i que no podran exercir el seu dret a vot en les eleccions espanyoles. D'altra banda, Esquerra Republicana i Podem han tancat l'acord per anar plegats a les eleccions espanyoles el 29 de novembre a Catalunya. Això vol dir que els republicans accepten col·locar representants de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián, que finalment aquest diumenge es va decidir i va declinar l'oferta per liderar el Front Ampli. Ara bé, de moment no se sap quins perfils es podrien integrar a la candidatura. I els treballadors penitenciaris han demanat més personal davant l'augment de presos. Justícia ha admès que les previsions s'han vist superades i augmentaran 600 les places penitenciàries a Mas Enric i en un altre centre penitenciari pendent de concretar. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. En Lliga, aquest cap de setmana, el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe. L'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga i a segona, el Sabadell va guanyar per 2-1 contra el Ceuta i el Girona també va empatar 1 contra el Tenerife.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Aquest és el número 1 de la setmana. La Carol es va fer amb el lideratge absolut el dissabte a la tarda. En aquest cas, amb la Judeline i el Rusowski. Baby, wow, te pienso demasiado. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com esteu?
0: Què passa? Avui sí, avui ens hem llevat ben d'hora,
1: I tant, quin remei.
0: Ahir vam poder descansar una miqueta.
1: M'ha encantat aquest cap de setmana llarg.
0: Ah, sí, ha anat bé o no?
1: Sí, normal, no em queixo.
0: Alguna cosa que vulguis destacar?
1: No, he anat a menjar moltes hamburgueses, molts pastissos de formatge.
0: Està bé.
1: Molt dormir, moltes migdiades llargues.
0: Bueno, déu-n'hi-do.
1: Cosa més,
0: Déu-n'hi-do, està molt bé el teu cap de setmana, llavors.
1: Sí, familiar, també.
0: Escolta'm una cosa, va, que avui regalem entrades per PortAventura.
1: Ole!
0: Però per PortAventura, moda Halloween, poca broma. Perquè visqueu el Halloween entre atraccions, emocions fortes, ensurts i alguna que altra rialla nerviosa.
1: Ui.
0: I a més, també, podeu entrar al nou passatge del terror, El Carnicero de Penitence.
1: Ostres, quina por.
0: Està molt guai perquè ja arriba aquest ambient de Halloween. Sí. Ja ves, avui és dimarts 13. Sí.
1: Ui, quina por.
0: Quantes coses.
1: Quin
0: bueno, què?
1: Rotllo. Vinga, va, participeu enviant un WhatsApp al 628-06-0513 i volem riures malèfics, riures
0: sí,
1: xungos.
0: A veure com el feu vosaltres el vostre riure malèfic particular.
2: Bon dia, Fleixeros. La meva rialla malèfica seria...
0: Jo t'he de dir una cosa, preescoltant alguns àudios, la veritat és que hi ha nivell,
1: Sí, supera.
0: Hi ha bastant nivell. Va, més riures malèfics, hola.
3: Bon dia. Bon dia. Aquí teniu el meu riure malèfic.
0: A veure. Què?
1: Cunyà.
0: Està molt bé, està molt bé.
3: Bon dia.
0: Ui, no sé si podré tenir bon dia.
1: Ostres, la gent s'ho corre molt per anar a PortAventura.
0: No sé si podré tenir bon dia, xaval, No sé.
4: Bon dia, Flash.
0: Hola, tio.
4: La meva risa seria alguna cosa així.
0: A veure. Ai.
1: M'agrada.
0: Va, l'última, hola.
5: Bon dia, Flasheros, soc la Tai de Sitges. Aquesta la meva ria ja.
0: Ojo,
1: Això és molt divertit.
0: Hi ha nivell avui aquí,
1: Sí, m'agrada.
0: Participeu, si voleu, una entrada doble per viure el Halloween de PortAventura.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Oh! Com està el tema,
6: Flash Matí, la banda sonora oficial per sortir del llit amb una mica de dignitat.
0: Que, evidentment, això no era.
6: Oh, no?
0: Va, sona Ugel, Moving to the Sun. Bon dia.
1: Bon dia.

Feel, Feel This Moment és el Pitbull, el Mr. Worldwide amb la Christina Aguilera, tema del 2012, Feel This Moment. Som al Flash Matí de Flash FM, un quart de vuit pràcticament d'aquest dimarts. Molt bon dia.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
2: El 36.694.
1: Sèrie...
2: El 24.
1: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: Recordes el teu primer Corsa?
4: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley? Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
5: No és només un reality.
6: A què hem vingut aquí?
7: A guanyar!
5: Tampoc una cursa més.
6: Para!
8: Epa, Raquel!
5: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
9: Vaig al límit amb tu.
10: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
11: A, am, de, en, per, cap, contra. Te la saps des de l'escola i encara la recordes. Però saps també que si t'apugen el preu d'una assegurança, te n'han d'informar amb antelació perquè puguis decidir si te'n vols donar de baixa? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com les preposicions que mai no has oblidat. Troba'n més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya.
12: Ai, que ràpid passen les coses bones.
13: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
12: O els 10 dies Nissan.
13: Com?
12: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
14: La fruita i verdura del dia és fresquíssima i té un preu inconfessable.
15: Incomparable, Al. Som el súper que més abaixa els preus dels frescos.
14: No calia corregir-me en públic. Aquesta setmana el quilo de mandarines a 1,59.
15: I l'hamburguesa crunchy chicken a 2,99 als 480 grams. Aldi.
14: Que poc que costa comprar bé.
16: Estimo que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobretaules eternes, fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
17: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu cap i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
18: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
19: Bon dia, doncs hores d'ara no hi ha cap incidència a destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
2: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
14: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
8: M'encanta el que escolto.
11: M'encanta el que llegeixo.
8: M'encanta interactuar.
11: I a nosaltres ens encanta que ens segueixis a flashandorra.com.
3: Ho tens tot per escoltar-nos en línia.
8: Veure notícies, estar al dia dels nostres esdeveniments.
11: I dels teus artistes preferits.
8: I contactar amb nosaltres quan vulguis.
11: Flashandorra.com. Porta les teves emissores allà on siguis.
0: Flash Matí.

0: Manzanero, què passa?
1: Què passa, Colòntica? Molt bon dia.
0: Som el Flash Matí, ja sabeu, eh?
1: Sí.
0: El despertador més musical de tota la ràdio.
1: A tope.
0: També sapigueu que el proper dissabte, 17 d'octubre, estarem a Martorell per la Fira de Bruixes de Martorell. Aquest dissabte 17, Festa Flash a la nau 2 de Can Oliveres. Amb el Miquel González, el Sergi Domènech, i us parla l'Héctor Ortega.
1: Molt bé.
0: De moment és dimarts, avui el dia comença a poc amb bona música. Allà on sigueu, gràcies per triar-nos. Arribarem a 2:15 amb el Golpito, Quevedo, Nueva Línia. Foli canya, va!

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general d'EDF, Bernat Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus al mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Grup Flaix Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per al dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
2: Amb la teva empresa, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix la cartera més àmplia d'assegurances PIME per petits i mitjans empresaris.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't a www.e-financera.com.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: Caçadores de Dimonis, l'Escape of the Monhunters. Aquesta cançó que va sonar, però fins a la sacietat, ara fa unes quantes... quants mesos, no? Golden, avui de nou, però la fem sonar en aquest flash matí del dimarts 13 d'octubre. Avui amb entrades en joc perquè aneu a PortAventura. Ens heu d'enviar un missatge al WhatsApp del flash matí fent un riure d'aquests malèfics. El vostre, eviteu-lo, va.
1: Envia'ns un WhatsApp al 628 06

0: És el memareo del Kid Voodoo i del JC Reyes. De nou al Flash Matí d'aquest dimarts. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Clor Ortega? Molt bon dia.
0: Bon dia, Jean Ponsa.
2: Què passa, Gemma i Héctor? Com esteu?
0: El Jean ha vingut ara fa una horeta aquí a la seva primera intervenció del programa dient que no podia ni enfocar la vista, eh?
2: Això és verídic, sí.
1: Les festes majors fan molt mal, eh?
0: No, sobat perdut, eh? A veure, t'has estabilitzat ja o no?
2: Sí, una miqueta sí, home, i tant.
0: Bé, parlem del temps de cara aquest dimarts. A veure, Jean.
2: Doncs mira, comencem el dia amb núvols, sobretot a les comarques de Barcelona i de Girona. De fet, avui aquí es podria arribar a escapar alguna gota, alguna gota ja de poca cosa en principi, i avui la tarda tindrem més sol a les comarques de l'oest de Catalunya, és a dir, a les comarques de Lleida. Avui les temperatures màximes es mantindran força estables, molt semblants a les d'ahir, i el que podem comentar així com a més és que sembla ser que d'aquí uns dies tornarà la inestabilitat atmosfèrica amb noves precipitacions.
1: Vaja.
2: Per tant, gaudiu d'aquesta petita calma i treva meteorològica que tenim a dia d'avui.
0: Molt bé. Repassem algunes temperatures d'ara mateix.
2: Ara mateix a l'Espluga Francolí 15 graus, a Fogars de la Selva 17, a Badalona 21 i a la Seu d'Urgell 12 graus.
0: Molt bé, Jean, tu tens el carnet jove o no? Per edat sí, no?
2: Per edat sí, sí que el tinc, sí.
0: Molt bé. Si algú d'aquí encara no el té, sapigueu que us esteu perdent un munt d'avantatges i promocions, perquè aquests dies tens cinema, bo, cultura popular i pantalla catalana per triar i remenar, eh?
1: Mare meva, per començar, mira, ja està en marxa el Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya, Sitges 2026, del 8 al 18 d'octubre, i amb el carnet jove tens un 20% de descompte en entrades per qualsevol sessió i un 50% de descompte en sessions concretes.
0: Si ja tens el mode Halloween activat, amb el carnet jove, la por també et surt més barata. Tens descomptes per PortAventura World, vals 2x1, 50% i fins a un 35% de descompte. Tarifa reduïda també al Creepy Halloween Family, Creepy Halloween Family del poble espanyol, 15% de descompte a Horrorland i també 10% de descompte al Tibidabo, a més de dos vals 2x1 del Pac Jove.
1: També pots anar a la Fira Mediterrània de Manresa del 15 al 18 d'octubre amb un 50% de descompte a l'entrada, excepte els àpats de l'hostal Canto de la Fira.
0: I del 21 al 25 d'octubre arriba Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, i amb el carnet jove, 4 euros de descompte en les sessions de pagament als cinemes Screenbox.
1: Si no el teniu, doncs us feu ara el carnet jove, fes-te'l en format digital a carnetjove.cat o a CaixaBank i baixa l'app Carnet Jove Cat, registra't i podràs començar a gaudir de tots aquests descomptes.
0: Has vist, Jan, quants descomptes, tio?
2: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do.
0: No estava parant atenció al Jan, eh?
2: Sí, sí.
1: Està la parra.
0: Està
1: la parra. Noies.
0: Vénen dos quarts i mig de buit. Marshmello, el merengue, va! Estoy cansado.

0: salut.
1: O et despertes tu,
0: o t'espavilem nosaltres.
1: L'Aix Matí, el despertador més gamberro de la ràdio.

0: Mira, Bellaquita. Diu Ojos Brujos, Ojos Brujos. Clarenti, Omar Kurz, a Flash FM, de nou en aquest Flash Matí. Edició dimarts 13 d'octubre del 26. Bon dia a tothom, com esteu?
1: Hola, hola, bon dia, com esteu?
0: Gràcies sempre per triar aquesta emissora, per triar Flash FM. Nosaltres estem aquí també al peu del canó per acompanyar-vos en aquesta missió avui d'aixecar el país. Si és que no, us va tocar també fer-ho ahir, perquè hi ha molta gent, evidentment, que ahir va treballar.
1: Exacte, va pringar, va pringar.
0: Nosaltres vam poder descansar una miqueta, escolta.
1: Uix, ja ens tocava,
0: Però avui estem aquí al peu del canó i tenim una notícia interessant, si més no, si sou fanàtics del Harry Potter.
1: Sí, perquè J.K. Rowling publicarà al febrer del 2027 dos nous llibres infantils de la col·lecció Pocket Potter.
0: Això, que no és que hi hagi una pel·li nova, que t'estàs emocionant, punyetera.
1: Aquesta col·lecció de Pocket Potters, per la gent que no ho sàpiga, són llibres d'unes 32 pàgines de diferents personatges del món Harry Potter. Són infantils per lectors més o menys d'uns 7-8 anys, bueno, per tothom, però a partir d'aquella edat i són il·lustrats, d'acord? Ja en té la Hermione, la Luna, Hagrid, Dobby, i en aquest cas els dos nous llibres seran de la professora McGonagall, que explicarà la seva trajectòria com a profe, la capacitat de transformar-se com a gat, etc, i dels germans bessons Fred i George Weasley.
0: Molt bé.
1: D'acord? Les seves bromes, les coses que feien, d'acord? I el llançament coincidirà amb el final de la primera temporada de la nova sèrie de Harry Potter.
0: Déu-n'hi-do,
1: Que s'estrenarà el 25 de desembre a HBO d'aquest any, del 2026.
0: Per tant, fanàtics i amants de la història del món, de l'univers del Harry Potter, doncs esteu d'enhorabona aquest final del 2026. Molt bé, molt bé.
1: Sí, per la sèrie, el 2027, per aquests dos llibrets.
0: Que guapo. Nosaltres som fans també de, en aquest cas, de l'univers de la gent adormida. Som fans d'aquelles cares llargues avui demanda de son.
1: Doncs sí,
0: la veritat. A veure si podem aquí fer una mica de canvi d'actitud, no?
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Jo crec que ho aconseguirem. Va, sona Ugel amb el Jamaican. Bam, bam, temazo.
1: Som-hi!

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: D'Inés a Barcelona, al carrer Balmes 232, patrocina el trànsit.
2: Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
3: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts amb diversos accidents. El primer ha estat a la C32 de Sitges, en sentit nord, que deixa els vehicles al voral, provocant, doncs, uns 3 quilòmetres de cues. Un segon accident ha estat a la B20, a la Ronda de Dalt de Barcelona, que provoca congestió en tot el tram de la ciutat de Barcelona, precisament, i deixa congestió també en ambdós sentits de la marxa. El tercer accident ha estat a la C17, a Granollers, on hi ha un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues en sentit sud. I un quart accident recent, però a la C16 del túnel de Can Revella en direcció Barcelona, que també talla un carril provocant uns 3 quilòmetres i mig de lentitud. D'altra banda, tenim un camió avariat a la AP7 que talla un carril i deixa retenció entre Castellbisbal al Papiol en sentit Girona, deixant també cues intenses a la B23 entre el Papiol i Molins de Rei en ambdós sentits de la marxa, però també en direcció la Diagonal de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
2: Merci, Ferran.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.
4: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
4: I venir als Prodés de Citroën. Fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
6: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
7: Quan res t'atura al volant del nou Toyota Yaris Cross Hybrid, fins on ets capaç d'arribar? Gaudeix de la ciutat a bord d'aquest SUV de disseny renovat gràcies a la seva avançada tecnologia híbrida. Nou Toyota Yaris Cross Hybrid. Preparat per anar més lluny. Descobreix-lo a la xarxa Toyota de Catalunya. Més informació a toyota.es.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: David, ¿dónde andas?
2: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
1: ¿Qué casa? ¿Tú estás en el bar?
2: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
1: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
2: ¡Antonio!
3: Marchando, otro colacao.
2: Eres el mejor.
4: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i mentar. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
7: Aquest Citroën C3 és increïble. És tan espaiós que sembla un dúplex.
8: Mm-hmm.
7: Gairebé m'hi podria posar dret sense tocar el sostre.
8: I des de 16.400 euros.
7: Què? Demana ja el teu C3 des de 16.400 euros amb fins a 8 anys de garantia.
9: Citroën.
7: Aquest mes és increïble a tota la gamma Citroën.
10: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
12: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
13: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
14: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
13: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
15: Tothom en parla i tu no saps de què va, oi? Flash FM Andorra 93.8.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. El Tribunal Suprem manté suspès el vot dels descendents dels exiliats espanyols i no podran votar per les eleccions del 29 de novembre. Recordem que el Suprem va decidir suspendre aquest dret acceptant de manera cautelar la denúncia de PP i Vox que exigeixen que es tombi la coneguda com a llei de nets. Hi ha unes 400.000 persones que s'havien acollit a aquesta llei i que no podran exercir el seu dret a vot. També en la plana política, Esquerra Republicana i Podem han tancat l'acord per anar plegats a les eleccions espanyoles del 29 de novembre a Catalunya. Això vol dir que els republicans accepten col·locar representants de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián, que finalment aquest diumenge es va decidir i va declinar l'oferta per liderar el Front Ampli. Ara bé, de moment no se sap quins perfils es podrien integrar a la candidatura. I les manifestacions pel Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit aquest dilluns a la nit a Madrid. Centenes de persones vinculades a grups d'extrema dreta han acabat a la Puerta del Sol per increpar els acampats per l'habitatge. Duien simbologia feixista, cridaven consignes en contra del govern de Sánchez i cantaven el cara al sol. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. En Lliga, aquest cap de setmana el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe i l'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga.
0: Sona el Megacrack a Flash FM.
2: La que manda.

0: A crack, a Flash FM. Aigua, que estan una miqueta deshidratats aquests, eh? Agüita, Gemma Manzanero.
1: Què passa, Clòtica? Bon dia.
0: Hola, Loba, ja ha acabat la seva gira, no? Per seguir sent una de les reines del món, eh?
1: Sí, la tia llarga trajectòria que porta, ja.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
0: Agua, Maluma, Shakira, nova hora en marxa del Flash Matí. Molt bon dia a tothom, gràcies per triar-nos. Sempre. Sabem que esteu adormits i adormides.
1: És normal.
0: És normal, i avui us regalem una entrada doble perquè aneu a PortAventura.
1: Toma ja. Lloro.
0: PortAventura per Halloween, que ho fa encara més interessant tot plegat, eh?
1: És molt xulo, és molt xulo.
0: PortAventura i Halloween, va, que tenim entrades dobles perquè visqueu el Halloween de la millor manera possible, a més també amb el nou passatge del terror, el Carnicero de Penitents.
1: Exacte, per participar només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i ens heu de fer un riure malèfic.
0: Exacte, a veure com feu vosaltres aquests riures malèfics. Repassem alguna nota de veu, va.
2: Bon dia, Flasheres. Per què us deixo el meu riure malèfic?
0: A veure.
2: Per participar a les entrades de PortAventura.
0: A veure, va.
1: Doncs fantàstic, m'ha agradat.
0: Està bé, està guai. A veure, digueu la vostra, va, hola.
3: Bon dia, Flash.
1: Hola.
3: Doncs el meu riure és...
0: Ah, ojo, eh?
1: Molt de bruixa aquest, eh?
0: Sí, és veritat. Sí. Hola.
4: Hola, bon dia. Sí. Mi risa malèfica seria...
0: Ojo, eh?
1: Ai.
0: Ojo, eh?
1: Ai.
0: La teva veu ja feia por, eh, xaval?
1: Que cruel.
0: És veritat o no?
1: No.
0: Només amb la veu ja feia una mica de por.
2: Bon dia, Flasheros. Doncs no ens enganyem. El riure més terrorífic és el d'un nen petit. No sé per què. Aquell que fa...
0: Sí, una mica.
2: Vinga, guapos, bon dia.
0: També és veritat. A veure, digueu la vostra. Tenim el WhatsApp operatiu. Riures malèfics, riures de por.
5: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Si participeu, entreu al sorteig d'entrades dobles per anar a PortAventura. PortAventura per Halloween, eh? Amb el passatge del terror, el Carnicero de Penitents. Nova hora en marxa. Mike Towers, bon dia.
1: Bon dia.
0: Poli Canya.

Es diu Baby Hello, per si no us quedava clar, ho va repetint. Baby Hello, Baby Hello. Rau Alejandro al costat de Bizarrap a la producció, Baby Hello. Gairebé a un quart de nou, ara mateix, d'aquest dimarts 13 d'octubre. Som al Flash Matí, el despertador de Flash FM, el programa que us posa més música de bon matí, Fa falta una mica de ritme, va. Sona Aire, una de les últimes. De Luchito, el Lucho RK.

0: Escolta, que no desconnecti ningú, que tenim una sorpresa per aquest matí de dimarts, que no sé si algú d'aquí se l'espera o no. De seguida expliquem detalls.
1: Sí. Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
3: el 3 de març del 1955.
2: I el número de la sort, el...
3: el 4.
2: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
4: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
5: Peugeot.
6: 5, 6, 7, 8. Valorado.
7: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
6: en España.
7: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
8: els 10 dies Nissan...
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
11: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues. Per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
13: I pot ser tot això sent professional.
12: I venir als ProDays de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
14: Citroën.
12: Consulta Citroën.es.
15: Recordes el teu primer Corsa?
16: O el Corsa del teu amic Pep amb el que sortíeu al Finley?
15: Avui, l'Opel Corsa segueix més viu que mai, amb tota l'enginyeria alemanya d'Opel. I aquest mes, amb una oferta a la que només podràs dir yes. Opel Corsa, una icona que continua conquerint generacions. Més a Opel.es.
17: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels ocupes, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
18: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa. Un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada. Molt bé.
19: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles.
14: Citroën.
19: Condicions a Citroën.net.
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
20: Bon dia, doncs Solís d'Arano, hi ha cap incidència a destacar i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
21: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
1: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
22: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
23: Quan consumeixes i com saber si és molt o poc?
0: Amb l'app FEDA i tu pots comparar el teu consum amb el del període anterior, amb altres usuaris de la teva parròquia o usuaris com tu. Entén millor la teva evolució i pren decisions per consumir de manera més eficient. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
1: El poder del ritme. Flash FM és la teva emissora per sortir de festa. O per córrer per la selva. O per anar en submarí. O per fer parquineo amb la iaia. Facis el que facis, tindràs tot el poder del ritme concentrat en 24 hores de música non-stop. Perquè si ens preguntes...
3: Flash FM.
1: Flash Matí.

0: María Becerra, Gemma Manzanero, què passa? Bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què passa, penya? Som al Flash Matí. Atenció.
1: Ui, ui, ui.
0: Perquè a partir d'avui...
1: Ui, ui, ui.
0: Tornem a regalar cada dia.
1: Sí?
0: Samarretes de Flash FM. Bravo, bravo, bravo. Tenim moltes ganes de tornar a obrir línies al telèfon de directe.
1: Ja era hora.
0: Perquè d'aquí a poc us podeu endur les noves samarretes de Flash FM. No desconnecteu.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general de EDF, Bernard Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus al mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Grup Flaix d'Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per al dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
2: Flash. Amb la teva llar, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances protegeix de manera global el teu habitatge.
3: Financera d'Assegurances t'ha acostat a la informació del dia. Assegura't al 890 300.

juntes a Flash FM, un cop més, eh? Som al Flash Matí, volem despertar tot el país, tot el personal adormit que esteu a l'altra banda ara mateix, eh? 2:15 de nou d'aquest dimarts 13 d'octubre. I jo, petitó, això continua, ja sabeu, fins les 11 a l'altra banda. No desconnecteu, que la cosa està molt interessant, ja veureu, ja.

0: aquest és el Quevedo, que no se muda ni borratxo. Ho té claríssim, eh? Vull dir, una altra cosa no sé, però té... Claríssim que no se'n va d'allà. Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: El lloro que estem a punt de regalar-vos una samarreta, les noves samarretes de la GFM. Estem a punt d'obrir línies del telèfon de directe. Si no us el sabeu, apunteu-vos al de nou, eh?
1: 93-545-6868.
0: 93-545-6868. Pocs minuts i regalem la nova samarreta de Flash FM. Us preguntarem què hi diu, què diu a la samarreta. Ho dic perquè, escolta, aneu a l'Instagram i la mireu. Tenim el Jan Ponsa, literalment, adormit.
2: Condis, sempre a prop teu, patrocina el temps.
0: Jan!
1: Ja.
0: És que està...
3: Ai,
0: perdó. És que m'haureu després del vídeo. Literalment està dormit. Jan, tio, tu creus?
3: Perdó. És que estic molt cansat avui.
0: Tio, però que no és broma.
3: Joder, tio. Que puta sort. Vale, però...
0: Ja és que, tio... Va, tio, explica el temps i desperta d'una vegada.
3: Perdó. Esperem que el temps no estigui tan adormit com jo avui.
0: Ja.
3: Estàs morint. Bueno, va, anem per feina. Sí, avui hi ha força nuvolat a les comarques de Barcelona i Girona.
0: Sí, eh?
3: Sobretot a les comarques de Barcelona, que podria caure alguna gota cap a primera hora de la tarda. Dia amb més sol a les comarques de Lleida i temperatures que es mantindran a ratlla respecte a les d'ahir, eh? Sembla ser que ara els propers dies tornarem a parlar d'algunes precipitacions, sobretot a partir ja més de cara al cap de setmana, i poca cosa més. A gaudir del dia
0: i
3: preneu-vos un cafè com jo.
0: Sí. I a tornar a dormir una mica. Sí, tens temperatures o no les tens?
3: Sí, uala, que bèstia. A Sant Pau de Segúries, 13 graus, a Tremp, 12,5, a Mas de Barberans, 18, i a Barcelona, 19.
0: Molt bé.
2: A Condis, sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
0: Va, que de seguida regalem la nova samarreta de Flash FM. No desconnecteu!

0: Flash Matí d'aquest dimarts, 3 quarts de 9 ara mateix, 13 d'octubre. Tenim una samarreta nova, la de Flash FM, i us la regalem sempre i quan truqueu ara mateix en directe i sempre i quan encerteu el... Bueno, sapigueu dir el disseny, que és el que hi posa.
1: Exacte.
0: Què posa a la nova samarreta de Flash FM? Qui truqui i l'encerti se l'emporta, va!
2: Truca'ns ara! 93-545-68-68.
0: Ho hem publicat a Instagram, a l'Instagram de Flash FM, a l'Instagram del Flash Matí.
1: Exacte, no es valen excuses, eh?
0: Ho teniu molt fàcil allà. Què hi posa? Què posa la nova samarreta de Flash FM? Aquesta és la pregunta. Si encerteu, us l'emporteu. Hola!
3: Hola,
0: hola,
3: bon dia.
0: Hola, bon dia. Com et dius? Hola?
3: És Dani,
0: des d'on truques, tio?
3: Sí. Pues desde Barcelona.
0: Hola, Dani de Barcelona. Què posa la nova samarreta de Flash FM?
3: Tens 1992, Saint Free.
0: Toma! Molt bé, Dani. Vale, Dani, era molt fàcil, tio, era molt fàcil. Enhorabona, xaval.
3: Gràcies.
0: T'emportes tu. És la primera que regalem aquí al Flash Matí, Dani. Estàs content o no?
3: Sí, tant.
0: Que guai.
3: Des de que
0: anava a ser
3: veure.
0: Que guai, tio. Escolta, doncs moltes gràcies per trucar. No pengis que t'agafem les dades, vale, Dani?
3: Gràcies.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: A partir d'ara, cada dia us estarem regalant aquesta nova samarreta de Flash FM. Per tant, cada dia atents i atentes al Flash Matí.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana...
3: O els 10 dies Nissan...
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
10: Només pel fet de comprar el cupó diari?
9: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Mira que bé!
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: ¿Sabes de qué me acuerdo, José?
13: ¿De qué?
12: De cuando éramos pequeños y hacíamos los deberes en el bar del papá.
13: ¡Buah! Con ese colacao.
12: Y fíjate, aquí estás, ¿eh? Igual, en el bar, con tu hermano y un colacao.
13: ¿Qué más quieres?
12: Más mañanas así.
14: Colacao. Tan únic com Estopa, tan únic com tu.
15: Escolta, ¿y si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
16: Ui! Ens l'hem passat, no?
17: Que el preu de la gasolina no controli la teva vida. Gamma híbrida d'Ebro des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Des de 19.990 euros i amb un any de manteniment. I comença a pagar el 2027.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
18: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina... Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
19: A les sabates Skechers Hans Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
18: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hans Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
19: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
20: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
21: Andorra 93.8.
22: Flash FM.

Es diu Fanàtica Sensual, la mítica proposta de Plan B, aquesta formació del Chencho i el Maldi, que ens van donar tantes cançons convertides en himnes, Fanàtica Sensual, el Flash Matí, ja sabeu, som el despertador més musical de tota la ràdio, allà on sigueu, allà on estigueu, ubicats al territori, gràcies per triar-nos, això continua, són pràcticament les 9 del matí, per arribar-hi, muchacha, muchacha.

0: Bon dia, són les 9. El Tribunal Suprem manté suspès el vot dels descendents dels exiliats espanyols i no podran votar per les eleccions del 29 de novembre. Recordem que el Suprem va decidir suspendre aquest dret, acceptant de manera cautelar la denúncia de PP i Vox que exigeixen que es tombi la coneguda llei de nets. Hi ha unes 400.000 persones que s'havien acollit a aquesta llei i que no podran exercir el seu dret a vot a les eleccions espanyoles. També en la plana política, Esquerra Republicana i Podem han tancat l'acord per anar plegats a les eleccions espanyoles del 29 de novembre a Catalunya. Això vol dir que els republicans accepten col·locar representants de Podem a la llista que encapçalarà Gabriel Rufián, que finalment aquest diumenge es va decidir i va declinar l'oferta per liderar el Front Ampli. Ara bé, de moment, no se sap quins perfils es podrien integrar a la candidatura. I les manifestacions pel Dia de la Hispanitat han acabat amb 3 detinguts i un policia ferit. Aquest dilluns a la nit a Madrid, centenars de persones vinculades a grups d'extrema dreta han acabat a la Puerta del Sol per increpar els acampats per l'habitatge. Duien simbologia feixista, cridaven consignes en contra del govern de Sánchez i cantaven el cara al sol. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. A Lliga aquest cap de setmana el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe i l'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga.
1: Nadar entre dofins, dormir en un iglú, volar en ala delta. Hi ha sensacions difícils d'explicar. Com ara conduir l'Honda HR-V Full Hybrid, un SUV complet i eficient amb la màxima versatilitat. Endú-te'l ara per 29.460 euros. Preu subjecte a finançament amb Honda Bank vàlid aquest mes. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya i a Honda.es.
2: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.

0: Es diu Baby Wow, és el número 1 de la setmana. Karol G i la seva colla acompanyant-se en aquesta cançó, que són Judeline i Rusowski. És el nou número 1 de Flash FM. Bon dia, Gemma The Way.
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Va, que tenim entrades perquè aneu al Halloween de Port Aventura.
1: Molt bé.
0: Entrades dobles perquè visqueu Halloween entre atraccions, emocions fortes, ensurts i també alguna rialla nerviosa. Quin riure, eh?
1: Quina por.
0: A més, també amb el nou passatge del terror, el carnicero de penitence. El lloro,
1: exacte. Exacte. Si voleu participar, només heu d'enviar un WhatsApp al 628-06-0513 i fer-nos un riure malèfic.
0: A veure, va, qui s'anima a participar, eh?
2: Bon dia, flasheros. Doncs el meu riure malèfic seria el següent.
0: A veure. Ep. Fa por aquest, eh?
1: Bueno, sí.
2: I guanyem aquestes entrades per Port Aventura.
0: Vámonos.
2: Que vagi bé el dia.
0: Hòstia, igualment. Ha estat una miqueta... Sí, aquest m'ha agradat a mi.
1: Sí.
0: M'ha fet una miqueta de por, eh?
1: La penya ho fa bé, eh?
0: A veure, una altra, hola.
3: Este es el túnel del terror. Ep. Donde entrarás, pero nadie sabe si saldrás.
0: Vale, vale.
1: Mare de Déu.
0: Com està la penya, eh? Bueno, Màmula, m'he fet una mica de caca, t'ho he de dir, eh?
1: La veritat és que sí, eh?
0: T'ho he de dir.
4: Molt bon dia, flasheros.
1: Bon dia.
0: Què passa, tia?
4: El riure més esgarrifant pot ser el...
0: A veure...
1: Ai, que es queixa.
0: Ui.
1: És un cavall?
0: una mica així.
1: Hòstia, la penya, tio.
4: Que tinga molt bon dia.
0: No sé si podré, ara, eh?
1: Ostres, que bé,
0: eh?
1: Era ella.
0: Vinga. A veure, va, una altra, l'última d'aquesta intervenció. Hola!
5: Bon dia, Flash.
1: Hola.
5: Vull participar a les entrades de Port Aventura per Halloween.
0: I el
5: meu somriure malèfic
0: somriure,
5: és...
0: Bueno, regulin. Però està bé, participar és el que importa al final, eh?
1: Sí, la veritat.
0: Aquesta és la mecànica.
1: Clar que sí.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-0513.
0: Un riure malèfic aquí al WhatsApp i entreu al sorteig d'aquestes entrades dobles per viure Halloween a Port Aventura per aprofitar i entrar al nou passatge del terror, el carnicero de penitence. Nova hora en marxa. Sona Ojos Brujos. Bon dia, eh?
1: Bon dia.

Manuel Turizo i Bele, els tres mosqueters en aquesta cançó anomenada Vagabundo. Són els artistes escollits avui per engegar els motors d'aquest dimarts, eh? Escolteu Flash FM. Som al Flash Matí, gairebé un quart de deu. Tini.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
2: I pot ser tot això sent professional.
1: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
3: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
4: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
6: Vinga tots, capó amunt, aguantem una mica clau anglesa, un, dos, aguantem, agafem bugies, així m'agrada, molt bé.
1: Posar-se en forma sempre té recompensa. Fes el manteniment anual del teu vehicle Citroën Service amb lubricants Total Energies i entra en el sorteig de premis increïbles. Citroën. Condicions a Citroën.net.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
8: Bon dia, doncs a l'Isdarà no hi ha cap incidència a destacar i per tant es transita amb normalitat a tota la xarxa viària del Principat. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
9: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
10: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
11: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabanc Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulta'n les condicions a morabanc.ad. Amb Morabanc Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabanc, tens un banc.
12: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament Comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Flash Matí.

0: Al final, totes aquelles coses bones acaben arribant, eh? Encara que, doncs, a vegades faci falta una miqueta de temps, eh? Però bueno, el golpito llega, en tu, el golpito, que ve de nueva línia a Flash FM. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Vals, que esteu adormits, adormides, som el despertador que us espavila amb música, ritme, del bo, eh? Del bo, del bo.
1: Sempre.
0: Vale o no?
2: Vale.
0: Vale. Vale. Camí a 2 de 10 i arribarem amb aquesta. Camins, somnis, promeses. Bon dimarts.

0: fer sols.
1: A jubilamostucoche.com comprem tot tipus de cotxes, fins i tot vells, clàssics o avariats. Taxació i pagament ràpid sense mal de caps. Jubilamostucoche.com patrocina aquest espai.
2: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
3: Bon dia, us parla Quim Barceló. La tornada de visitants després del pont festiu a Espanya va provocar ahir importants retencions a la xarxa viària andorrana. Les congestions van començar al matí en diversos punts del país, especialment entre Sant Julià de Lòria i la frontera espanyola. Al migdia, la cua de sortida va arribar a superar els 7 quilòmetres i s'estenia des de la rotonda de la Margineda fins a la Farga de Moles. Les retencions també van afectar les avingudes de Salou i Tarragona, així com altres trams de les carreteres generals. Parlem de FEDA i de la companyia francesa EDF, que han signat un acord a París per reforçar la cooperació energètica entre les dues empreses. El document signat pel cap de govern i president de FEDA, Xavier Espot, i el president director general d'EDF, Bernat Fontana, busca garantir el subministrament elèctric, reduir l'impacte de les fluctuacions dels preus i avançar en la descarbonització. Un dels principals objectius és preparar la renovació del contracte de subministrament a llarg termini, que vença el 2029, amb un sistema més flexible que tingui en compte la demanda, la producció nacional i els preus al mercat. Fem referència a la CAS, que alertava ahir a la tarda d'una campanya d'SMS fraudulents que utilitzen el nom de l'organisme per intentar obtenir dades personals. Els missatges avisen falsament que la targeta sanitària està a punt de caducar i ofereixen instruccions per renovar-la. Davant d'aquesta situació, la CAS recomana no obrir els enllaços, no compartir informació personal i esborrar els missatges. També demana als ciutadans que es posin en contacte amb l'organisme únicament a través dels canals oficials. A nivell demogràfic, la població al país ha arribat als 90.122 habitants a 30 de setembre, segons dades d'estadística, una xifra que representa un increment del 1,7% respecte al mateix mes de l'any passat, amb 1.473 residents més. I tres apunts ràpids, destacar la Fira d'Andorra la Vella, que celebrarà la 47a edició del 23 al 25 d'octubre, amb 193 expositors i un pressupost de 600.000 euros. A Canillo s'ha preparat un cap de setmana d'activitats per celebrar la Castanyada i Halloween del 30 d'octubre a l'1 de novembre. Serà el Càmping Pla. La programació començarà el divendres 30 d'octubre a les 4 de la tarda amb una experiència immersiva de realitat virtual basada en els monstres clàssics del cinema dels anys 80. I Ordino acollirà els dies 7 i 8 de novembre la 34a Mostra Gastronòmica d'Andorra i Pirineus amb la participació d'una vintena de restaurants i per primera vegada d'un establiment francès. El centre de congressos serà l'escenari de les degustacions, mentre que a la plaça Major d'Ordino es reunirà un mercat de productes de proximitat, tallers i altres activitats. Enguany, aquesta casa, el Grup Flaix d'Andorra, també tindrà una participació destacada amb una proposta prevista per al dissabte 7 de novembre al migdia a la plaça Major.
4: Amb el teu cotxe, prevenir és assegurar-te. Financera d'Assegurances t'ofereix vehicle de substitució, peritatge ràpid, la cobertura més completa.
5: Financera d'Assegurances està acostat a la informació del dia. Assegura't al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella.

0: Aquest és el Quevedo, de nou col·laborant, però amb la Lola Indio, el Tondo. El flash matí, és que s'ha de ser una mica tonto si no connectes amb nosaltres. Si estàs adormit o adormida, toca posar Flash FM, eh?
1: Flash matí, cafè a la mà, lleganyes als ulls i ritme al cos.
0: I el més important, ritme al cos, evidentment.

0: Dai, dai, Shakira i Burna Boy, la del Mundial, que ja fa mesos que va acabar, Dai, dai, Gemma Manzanero, què passa?
1: Héctor Ortega, bon dia!
0: Let's go! La Loba, que ha acabat ja les seves, els seus concerts. Ara he vist algun vídeo que va estar el Dani Martín, va estar... Dua Lipa, pot ser? Dua Lipa, també,
1: Dua Lipa,
0: no?
1: Amb la Shakira.
0: La Shakira, sí.
1: Ah, és possible. Ara, no,
0: sí, sí,
1: ara
0: sí,
1: t'ho
0: sí,
1: busco.
0: Sí, sí, sí. Jan Ponsa, bon dia, xaval.
2: Què tal, com esteu, família? Doncs
0: pues bé, i tu?
1: Bon dia, tio.
2: Molt despert, avui, la veritat.
0: Molt despert, fals, és una falsa. És mentida, s'havia dormit literalment a l'estudi fa una hora.
2: Molt bèstia el que m'ha passat.
1: El 3 d'octubre, la Dua Lipa i la Shakira.
0: Veus? Dua! Jan, parlem una miqueta del temps d'aquest dimarts, vinga, va.
2: Doncs mira, comentarem una miqueta avui, sobretot, el tema dels núvols que ens acompanyaran bona part del dia a l'interior de les comarques de Girona i també bona part de les comarques de Barcelona. Aquests núvols podrien arribar a deixar alguna gotellada a partir de mig matí a primera hora de la tarda, poca cosa en principi.
1: Vale.
2: Més sol avui a les comarques de Lleida, del Segrià, tot aquell sector de l'oest de Catalunya,
0: amb
2: un dia on les temperatures màximes es mantenen força semblants. De cara als propers dies sembla ser que la temperatura seguirà pujant una miqueta més, temperatures per sobre del que tocaria per l'època de l'any.
0: Ja. Ara mateix, per exemple, repassem-ne 3 o 4.
2: A Cabrils, al Maresme, 20 graus, a Tírvia, al Pallar Sobirà, 8 graus, al Carràs, al Segrià, 12 graus, i a Maials, al Segrià, també, 15 graus.
0: Molt bé, Jan, fins demà!
1: Fins ara!
2: Fins demà!
0: Som al Flash Matí!

0: El Luchito, que el divendres passat publicava àlbum Sordo de un pie, és el títol del seu... del seu disc, per què rius tant?
1: Ostres!
0: No te l'esperava, eh?
1: Home, la veritat és que no m'ha fet
0: molta gràcia. Sordo d'un pie, doncs és Aire,
1: home,
0: una d'aquestes cançons.
1: A veure el videoclip d'aquesta cançó, perquè realment sembla que s'hagin fumat quatre coses, eh?
0: Sí, literalment.
1: Sí, mireu.
0: Aire, el Flash Matí, gairebé a 9:45 d'aquest dimarts 13 d'octubre. Escolta, tenim una mica d'actualitat.
1: Doncs sí, perquè quantes hores dorms tu al dia, Héctor Ortega?
0: Poques.
1: Poques quantes són?
0: Hosti, el dia que dormo, a veure, fumes 5-6?
1: Està bé, no?
0: Una medalla.
1: Doncs mira, hi ha un estudi de la Universitat de Taiwan.
0: De Taiwan?
1: Sí, que va analitzar els hàbits de la son de més de 3.000 persones durant 30 anys. O sigui, han passat mitja vida estudiant això.
0: Déu-n'hi-do.
1: I els resultats han dit que dormir entre 7 i 8 hores és una... s'associava amb la taxa de mortalitat més baixa de totes, d'acord?
0: 7 o 8, eh?
1: Dormir menys de 6...
0: Sí.
1: Una miqueta més alta la taxa de mortalitat. Però és que dormir més de 9, encara molt més elevada.
0: Més de 9 és pitjor, eh?
1: Exacte. Quina és la conclusió? Doncs que dormir prou és important per la salut, però que dormir més de 9 és inclús pitjor que dormir-ne 6.
0: En sèrio? I això ho diuen a Taiwan, eh?
1: Exacte, ho diuen a la Universitat de Taiwan. I aquests investigadors també van observar que la pressió arterial explicava tenia molt a veure amb això de les 7 i 9 hores.
0: Tu coneixes algú que dormi unes 10 hores al dia?
1: Conec gent que si no dorm les seves 10 hores...
0: 10 hores.
1: Estan de mala hòstia. Què t'he de dir? Que ara han tingut fills i ja no ho fan.
0: Ja, és veritat, però...
1: Ja no dormen.
0: Ojo aquesta penya, que segons aquest estudi li queden 4 dies, eh?
1: Totalment.
0: Déu-n'hi-do. Sí. Tu dorms quantes?
1: Jo unes 5 al dia.
0: 5, eh?
1: Dormiu el que vulgueu, si ens morirem tots
0: igual. Tampoc és bo 5 hores, no, Gemma, no.
1: Fatal.
0: Però va, anem a posar una miqueta més de música. Allò, ja sabeu, eh? El Flash Matí se'ns dona molt bé.
1: El Capritxoso.
0: Quevedo, Elvis Crespo.

0: sabrosa.
1: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
2: Ai, que ràpid passen les coses bones.
3: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
2: Els 10 dies Nissan.
3: Com?
2: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351. I així, al cap, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això.
6: Toca, toca, toca!
5: Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
7: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre. Amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a Jeep.es.
8: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem!
9: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que ve de gust sofar i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
11: Peugeot. David, ¿dónde andas?
12: ¿Qué dices? ¿Cómo está el tío? Pues me pillas en casa.
11: ¿Qué casa? Tú estás en el bar.
12: Pues eso, como en casa. Vente, anda.
11: Pídeme un colacao, que ya estoy ahí.
12: ¡Antonio!
13: Marchando, otro colacao.
12: Eres el mejor.
14: Colacao. Tan únic com Estopa. Tan únic com tu.
1: Andorra. Flash FM 93.8.
15: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
16: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
17: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
16: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
18: Torna l'Octoberfest d'Anyós Parc.
19: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
18: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
19: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
18: Octoberfest a Anyós Parc, en col·laboració amb ITPA. T'hi esperem. Prost!
1: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
20: Flash!

I felices los cuatro, deien aquí, el Maluma. L'any 2017 sonava a tot arreu aquesta cançó, I lo hacemos todo el rato y todo el rato y todo el rato. Doncs el Maluma, de nou, l'hem recuperat en aquest cas amb una, doncs, d'antiga, però el megacrack de la setmana és ell també, l'escoltarem de seguida. Bon dia a tothom, som al Flash Matí d'aquest dimarts 13 d'octubre. Si ara connecteu amb nosaltres, bon moment, per què no? Perquè arriba aquesta col·laboració de luxe des del Màscara de la Batllal, en aquest cas l'artistassa catalana amb el Chencho Corleone. Choque!

0: Costa del Sol per increpar els acampats per l'habitatge. Duien simbologia feixista, cridaven consignes en contra del govern de Sánchez i cantaven el cara al sol. I Rosalía i el grup irlandès Fountains D.C. han presentat la seva primera col·laboració, Where is Gone. És un dels temes que la banda ha avançat del seu nou disc, que es publicarà aquest mateix divendres. La cantant catalana s'apropa així a l'univers de la banda, formada a Dublín el 2017 i que en els últims anys ha anat guanyant reconeixement. Els esports. Avui torna la Champions. El Barça juga avui a les 9 del vespre al camp del Galatasaray. Hansi Flick no tindrà els lesionats Rafinha, Frenkie de Jong, Christensen ni Roni Bardaggi. En canvi, està previst que Pau Cubarsí i Pedri tornin. A Lliga, aquest cap de setmana, el Barça va aconseguir una victòria per 3-0 contra el Getafe i l'Espanyol va empatar a 1 contra el Màlaga.
1: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: Un got d'aigua, si va mantenero a la Shakira, que s'ennuega,
1: Per favor, l'aigua és molt saludable.
0: Aigua, aigüeta, agua, Maluma i Shakira. A més, són els megacracks d'aquesta setmana. Agua, que tengo set. Nosaltres, més que d'aigua, som de cafè.
1: Mira, Ron, digue-ho.
0: No, bueno, també, però ara al matí, cafetó.
1: Al matí no.
0: Nosaltres som d'aquells que tenen una bona dosi de cafeïna al cos per començar bé el dia,
1: Sí, senyor.
0: I a més, també, coseta xula. Avui i cada dia d'aquesta setmana us regalem entrades perquè aneu, atenció, a PortAventura per Halloween.
1: Bravo.
0: Per passar una miqueta de por,
1: Sí,
0: per viure el Halloween entre atraccions, emocions fortes, ensurts, alguna rialla nerviosa que altra, també,
1: Sí.
0: I a més, amb el nou passatge del terror, el carnicero de Penitents.
1: Penitents, vinga, va, si voleu participar, envieu un WhatsApp al 628-06-0513
0: sí.
1: I rieu de forma malèvola.
0: Ens envieu un riure malèfic. Ho fas prou bé, tu,
1: Sí, soc molt malèfic, allò.

0: El meu... Som més a Garrifós, allà.
1: Vale.
2: Bon so, els Garrifós. Clar que sí. Va, 628-06-05-13. Avui estem fent el tonto d'aquesta manera, vale?
1: Vale.
3: Hola, bon dia.
1: Hola.
3: El meu riure malèfic seria...
2: Està guai, eh?
1: Està bé.
4: Vine, vine.
1: Vine.
2: Vine cap aquí, vine cap aquí. Ara m'has fet por. Ara m'he fet una miqueta de caca, eh? Ep.
1: Que
5: guarro. Bon dia, Flai.
1: Bon dia.
5: El meu crit malèfic és... A veure si tenim sort i ens toquen aquestes entradetes, que ens farien molta il·lusió a PortAventura. Bon dia.
6: Envia'ns un WhatsApp al 628-06-05-13.
2: Entrades per PortAventura. Halloween a PortAventura. Un riure malèfic a través del WhatsApp i llestos.
6: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
2: I amb una mica de perreo.
7: Ante tu mapichó.

0: que realment ja doncs, porta una bona trajectòria al darrere, a la motxilla, eh? Però com a persona que hi ha al darrere de les cançons, també, eh? No com a vocalista. Aquí sí, aquí, patant-ho fort i ben acompanyada del Manuel Turizo, amb això que es diu La Setmana. I sona un cop més a Flash FM, a la del ritme, ja sabeu, eh?
1: De 6 a 11, el país es desperta al ritme de Flash. Flash FM.
0: Del Flash Matí, avui és dimarts, avui sí que estem aquí fent programa, eh? Després d'un pont, no sé si vosaltres el veu poder també gaudir o què, però en tot cas, avui estem aquí a l'altra banda encara una estona més fins les 11 del matí. Ara amb el Sanoter, Sol Sullu.

0: Estàs escoltant el Flash Matí a Flash FM.
1: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Ai, que ràpid passen les coses bones.
4: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
3: Els 10 dies Nissan.
4: Com?
3: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
7: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
8: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
7: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
9: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
10: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
11: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
10: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
12: Andorra té una mitjana de 200.000 desplaçaments diaris en vehicle privat.
13: I s'ha vist que la ràdio és el mitjà més escoltat dins del cotxe.
12: Ja ho veus, com tu. Són milers de persones les que ens escolteu cada dia.
13: Més que qualsevol mitjà escrit o digital a Andorra.
12: Anuncia't amb nosaltres.
13: El teu missatge arribarà a milers d'oients cada dia.
12: Contacta amb el grup Flash Andorra al 86 22 88.
13: O a flashandorra.com.
14: Pots despertar-te així i anar tot el dia a dormir.
0: O pots despertar-te amb el Flash Matí. Cada dia de 6 a 11, l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero engeguen el dia amb el Flash Matí.
15: Bon dia, Flash!
16: Bon dia, Gemma! Bon dia, Héctor! Bon dia! Tothom amunt!
0: Al Flash Matí et donem més energia que un cafè amb benzina.
17: Escolta Flash Matí cada dia de 6 a 11 a Flash FM.
0: Flash Matí.

0: Aquest és el Casanova de Sulking amb la Lola Indio i el Rafa, RUFV, aquí fent-li la remescla d'un dels temes que més li han funcionat, aquest, eh?
1: Si escoltes el Flash Matí, no et prometem un dia fàcil, però sí, un inici brutal.
0: Home, això sens dubte, eh? Una altra cosa, no sé, però de música en sabem una bona estona. Tenim preparades cançons del Figaflauas, del Henry Méndez, per exemple, o aquesta col·laboració del Mora i el C. Tangana.

0: que l'any 2018 presentava aquest Me Rehuso, así como te gusta, baby. Som al Flash mateix, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Va, que és dimarts, dimarts 13, eh? Oh.
1: Sí, quina por.
0: Això se suposa que és el dia que et dona mala sort?
1: O... Mala sort o el de la por? No, viernes 13 és el de la por. I martes i 13 és el de la mala sort, sí.
0: Ah, és el de... llavors trec això del...
1: Clar, clar, bueno, potser també fa... Sort. No, no, és...
0: Bueno, ara ho confirmarem. Sí, és igual, sí. És un dia d'aquells que al final passa com un mes.
1: Bueno, però el 13 sí que dona mala sort.
0: El 13 sí, el 13 sí. I per això, la festa Flash FM a Martorell serà el 17 d'octubre. Perquè no doni mala sort, tot el contrari, perquè pugueu gaudir d'una festassa dins a la Fira de Bruixes de Martorell.
1: Molt bé.
0: Són uns quants dies allà de festa de tardor i nosaltres formarem part de la nit del dissabte 17, en concret a la nau 2 de Can Oliveres. Teniu la ubicació ja ben apuntada, no? Ben ubicada al mapa, perfecte.
1: Sí, sí.
0: Martorell, la nau 2 de Can Oliveres, aquest dissabte 17, festa Flash FM per la Fira de Bruixes, amb el Sergi Domena, amb el Miquel González i amb qui us parla l'Héctor Ortega. No hi falteu! Shout out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name!

Michel, des de França. Un tio que es nota que és un disfrutor, eh? Moving to the Sun, de nou a Flash FM. Som al Flash Matí i sabreu que hi ha dies, eh? A vegades et menges el món i dies que el món se't menja a tu. Una ruptura, problemes a la feina, la pressió dels exàmens... I és que sentir-te trist, estressat o desbordat no vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental. És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb persones de confiança i demanar ajuda professional si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.

Towers és aquesta, el xaval de Puerto Rico, el Young Kings, que ens va sorprendre amb una cançó així molt, molt melancòlica, d'aquestes per cantar, eh? Carita feliz, així és com heu d'estar tots i totes avui, amb una cara de contents i contentes, eh? Espero, si més no, aquí estem a l'altra banda per intentar canviar una miqueta l'actitud d'avui. Si us heu reincorporat a la feina després del pont, per exemple, no? Doncs una miqueta de cafè, amb ron, com diu el clan aquest. Hola.

0: Mernes amb Ludmilla i Zeca, amb això que es diu No Saber, amb el qual doncs estem a punt de tancar el que seria el flash matí d'aquest dimarts, que no dilluns, però ho sembla, no, no. Però no ho és, eh?
1: És igual, dilluns-dimarts tampoc et pensis tu que canvia gaire la cosa.
0: Vaja, però ja m'entens, perquè sí, ahir sí. Va ser pont per molts i moltes de vosaltres, eh? Llavors, doncs avui s'ha de començar el dia ben amunt.
1: Sí.
0: No com l'Armand Maravall, que ahir li va tocar treballar. Bon dia, Armand.
2: Sí, noi. Bueno, coses que passen quan fa poc que has entrat en una empresa, no?
1: Ah, bueno, hòstia, toca pringar, no?
0: Està sí. Tristo.
2: Però bueno, això que deies tu, Gemma, com diu ma mare, de lunes a martes no te apartes. És la dita oficial per avui, realment.
0: I això ho diu la teva mare només?
2: Ah.
1: O la iaia.
2: Jo crec que hi haurà més gent que ho digui, però jo ho he sentit a ma mare.
0: Està bé, està bé.
1: De lunes a martes no te apartes.
0: No te apartes, ja està.
1: És el mateix.
0: Bueno, dit això, nosaltres tanquem el que seria aquest flash matí. Armand, podries portar una dita cada dia, tio, aquí, eh? És massa,
2: vale,
0: potser, no?
2: Vale.
0: Molt demanar, no?
2: Sí, no, me la prepararé, no preocupis.
1: Sí, no? Vinga.
2: Si em demanes, jo ho faig, això.
0: Molt bé, molt bé. Tot, demà tindrem més entrades per PortAventura, perquè estem regalant unes quantes al llarg d'aquesta setmana pel Halloween de PortAventura i hem començat a regalar les noves samarretes de Flash FM. Poca
1: exacte.
0: Broma, amb això, eh?
1: Això s'ha de celebrar.
0: Tens la teva, Armand, o no?
2: Ja la tinc, ja la tinc.
1: La tens?
0: Ja te l'has robat.
1: Tu la tens i jo no la tinc.
0: Perquè l'Armand ja l'ha robat i tu encara no.
1: Bueno, haurem de mangar-la.
0: Si la voleu, demà tornem a escoltar el programa, que demà en regalem una al del rac. Dit això, s'acaba el programa.
3: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
4: La que manda.

0: Una combinació d'artistes que, quan la vam descobrir, no ens l'acabàvem de creure que fa la Karol G, una artista contrastada, una figura important de l'escena, col·laborant amb dos cantants de l'escena independent espanyola que tenen, vaja, no són tan coneguts. Doncs mira, escolta, ha funcionat perfectament aquest Baby Wow número 1 de la setmana aquí a Flash FM. Va, vinga, tenim els pitos per aquí. This is Flash FM. Hombre! Doncs vinga, l'Aitor i la Gemma, que el primer que han fet quan ha acabat el Flash Matí ha sigut sortir pitant de l'estudi. He baixat l'aire perquè el tenien molt... Com els agrada aquí? Un microclima de calor a l'estudi. Ja l'he posat una cosa més agradable. I aquí estem, tu. Vinga, som-hi.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo. Va, aquest dimarts, amb regust de dilluns, fins a les 4 de la tarda, em teniu a mi posant-vos ritme, com el del Quevedo, al golpito. Al golpito.

Aquí estàs escoltant Flash FM. Nosaltres sí que tenim ritme, tu. Tenim més ritme que un tren d'alta velocitat. Sobretot des d'ahir a la tarda, que està tot fet un cristo, un tren incendiat i no sé quants milers d'afectats. Si sou un de vosaltres, escalf. Ànims des d'aquí, des de Flash FM, vale? Que quedi clar, això. Ai, hi ha coses que mai canvien. Teníem per aquí el Rau Alejandro amb el Diluvio des del seu àlbum Playa Saturno. Va, en la propera estoneta, una mica de taqui-taqui-rumba, també una batxateta amb el Manuel Turizo, la de Por un pendejo no se llora, que també és un gran consell. Abans, el Parcerito BL, amb això, no tiene sentido.

0: 93.8.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Antbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Antbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Antbank, el millor per al teu negoci.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Flash FM. Flash.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM. Flash.

Aquí les tens sonant una vegada més a Flash FM, l'Anna Mena i la Lola Índigo amb el Pati Toa. La cançó de la Neguet, que li diem per aquí, eh? Del Patito A. Clar que sí, clar que sí. Un èxit rotund. Jo us imagino que després de fer el Patito A, ara pues, hauran de fer el Patito B, el Patito C, el Patito D, el Patito E, el Patito F, i així fins tot a l'abecedari. Mira com riuen, tu. Els ha fet gràcia. 4 minuts per arribar a quarts de 12. Anem amb més Ferreito. Va, som-hi. Flash. I aquest ens arriba des de casa nostra, eh? Ayem, des de Salou, aquest artista urbà, amb un temazo que ens deixa per aquí. Es diu Tevi Perriando. L'escoltes a Flash.

Aquesta és la cançó que ens va ajudar a situar el mapa a l'Ale i al Yorgaki, dos artistes de València. No de València del País Valencià, sinó València, Venezuela. Des del seu àlbum La Ciudad del 2024, que portava, doncs, trobàvem aquesta cançó que es diu Capaz al Merenguetón. Vinga, va, després d'això toca una novetat com un piano aquí a Flash FM, al tanto, que és la nova de Clarent, amb el Quevedo, tu. Flash. Des del nou disc del porto-riqueny, inclou això que es diu Juquiar. Juquiar.

Impossible no cantar-la, impossible no moure els peus al ritme del Si antes te hubiera conocido, si abans t'hagués conegut. De la Carolina, la colombiana. La Karol G, quina estrella, per favor, boníssima. En 20 arribarem a les 12, tornem a posar-te una novetat de les xules i tornem al nou disc del Clarence. Si fa no res sonava la nova amb el Quevedo, aquí tens la nova amb Omar Kurz. Puja el volum, es diu Ojos Brujos. Hey, yeah, yeah.

flipes, eh? Quan va sortir aquesta cançó, estava per tot arreu, eh? Va ser un èxit instantani des del moment en què la va publicar el Rau Alejandro. Ja fa 5 anyets d'això. Que ràpid passa el temps, per favor. O sigui, era ahir que jo l'escoltava, això, anant cap al curro, a la ràdio. El Todo de Ti, del Rau. Va, a aquesta hora toca el moment potrom-potrom del dematí, perquè tindrem la versió tecno del Borson Tonxemant i abans també una mica de Màquina Time.

és la versió techno de Los Chicos del Coro, el Vois un ton xaman, que pels que no sàpiguen francès ve a ser algo així com mira pel teu camí, mira pel teu propi camí, fixa't en tu mateix i no toquis la pera als demés. Va, que arribem a les 12. I ho farem amb la veu de la Grace i al costat del Farruko i també l'Steve Aoki, per aquí, amb el Ya pa' qué. Ya pa' qué los

0: escoltes a la Plaça FM, el mega crack de la setmana en aquesta santa emissora, que no és cap altra que la nova cançó de la Shakira amb el Maluma. Es diu Agua. Sona així de bé. Tu, escoltes, balla sola aquesta, eh? Estic segur que la van cantar ahir junts a l'últim concert d'aquesta residència històrica que ha fet la Shakira a Madrid. Ahir va portar, doncs, el Maluma, el BL, el Dani Martín, el Bizarrap també estava per allà. Molta gent, tots els seus amics, tu. This is Flash FM. Vaja, no sé si la... Imagino que sí, vaja, si han tret aquesta cançó i estaven allà els dos, jo no hi vaig ser, ja m'hagués agradat, però vaja. Pots comptar que la van cantar i que segur que els hi va quedar fenomenal, tu. Passen 3 minuts de les 12, escoltes el poder del ritme de Flash FM. Som-hi amb una nova hora de ritme.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic jo encara durant 4 hores més, fins a les 4 de la tarda, i mira, els elements per fer, per fer possible la vida, després de l'agua, què toca? Doncs mira, t'ho diu el Lucho RK. El aire!
2: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo,

Són els CNCO, ja fa 10 anys d'aquesta cançó i aquesta boy band ja extinta, que és un cas claríssim de One Hit Wonder. Tenen aquesta i no en, busqui cap, no en busquis cap més, perquè no la trobaràs. Es deia reggaeton lento, bailemos. Vinga, va, un cas totalment al contrari, que és el One Hit Wonder, un tio que té hits, rere hits, rere hits, i encara més hits que li queden per portar-nos segur. El Bad Bunny, des del seu últim àlbum. Aquesta es diu EO.

0: buit.
1: Saps quan consumeixes més energia? Amb l'app Feda i tu, consulta el teu consum mensual, diari i fins i tot horari. I descobreix el que representa en euros i en CO2. Descobreix com i quan consumeixes. Identifica els teus hàbits i pren decisions per estalviar energia. Feda i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
4: Flash!

Ara aquí a Flash FM, que és un gènere de música electrònica que històricament sempre havia anat lligat a productors, a artistes més d'arrels llatines, inclús espanyols també, molts discjòqueis, molts productors. Ara últimament això queda acaparat per ell, el francès Ugel, amb cançons com aquesta, el seu Moving to the... El Moving to the Sun, sí senyor, sí senyora. Va, que passen 23 de les 12. Escoltes el poder del ritme, anem a tornar al reggaeton, anem a tornar al perreíto. Amb un dels temes més importants d'aquest gènere aquest any 2026, Aisa amb R-U-B-F-V, es diu Muchacha.

0: És el Floyd Menor dient coses com Gata, tu estàs only, mándame tu ubi i altres frases que, sincerament, jo no les he entès. Si vosaltres sí, enhorabona, perquè realment la vocalització no és el seu fort. Aquesta la va fer amb el Cris MJ, es diu Gata Only. L'escoltes a Flash FM, al moment d'anar cap a les Balears, on ens espera l'artista preferit de les Ties Xulíssimes. Sabeu qui és, no? Sí, és el Relsby, el Tu Vas Sin.
1: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo, man, que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca.

Made, des de l'àlbum Microdosis del puertorriqueny. Això es diu La Inocente. Va, canviem de rotllo, que t'he d'explicar una cosa molt important, i és que arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona, atenció, Symphony. Els grans himnes electrònics de gent com Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris, amb orquestra en directe, discjòqueis, vocalistes i un espectacle visual que és brutal. Symphony, el 21 d'octubre a Barcelona, és A Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com, que ho sàpigues, va bé? Va, quines ganes de... Symphony. Si el fan d'aquí 15-20 anys, igual també canten i toquen en directe cançons com aquesta. Una mica de house set de 5 estrelles que ens arriba des dels Països Baixos. Són els Anotter, el Talk to You, sonant a Flash.

una d'aquestes que també no poden faltar en una bona festa aquest 2026. El Justin Bieber al costat de la Nicki Minaj, que també fa pinta que és una tia que s'apunta a un bombardeig, eh? Aquestes que dius, vinga, va, t'ho anem, això. És el Beauty and the Beat, sonant a Flash. Flash. Ens situa ja més enllà de 3:15 del migdia d'aquest dimarts amb regust de dilluns. Aviam què fem ara per aquí. Va, som-hi, mira, t'explico. T'explico. Tenim tres porto-riquenys esperant-nos. A la Noel Doblea, amb el Quiere Beber. El Bad Bunny, amb La Difícil. I el Daddy Yankee, amb aquesta. La sessió número 0, que va fer amb el Bizarrap.

Aquesta és de quan la Noel AA discutiblement estava en el seu pic, en el seu prime. Tot i que s'ha de dir que aquest 2026 també està traient coses molt i molt xules, està tornant poc a poc a ser aquell artista que l'any 2018 ens va deixar això que es deia Quiere Beber, sonant a Flash. Amb aquesta ens aprovem a la una del migdia, en aquest dilluns amb regust una mica de dimarts, saps? És un dimuns, dimarts, dilluns, dimuns. Per arribar a l'hora en punt tindrem una mica de Mike Towers amb el Degeneré i també Elena Rose al costat de Manuel Turizo fent això que es diu La Setmana.

0: Flash FM. És la una. Flash FM. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: sempre crida l'atenció que en un àlbum on hi havia col·laboracions amb gent com el Drake o el Bruno Mars, finalment la cançó més famosa, més exitosa de tot el disco ha sigut aquesta, amb dos artistes que venen de l'escena independent espanyola, que són la Judeline i el Rosowski. Estem parlant de la Karol G i aquest èxit mundial tremendo que es diu Baby Wow, per començar nova hora de ritme. This is Flash FM. I la raó senzilla és, bàsicament, perquè és el nostre número 1. Després de 6 setmanes ha arribat ja al capdamunt del calibre 45. Bueno, va, família, escolta, per vosaltres dilluns, jo com que vaig venir a treballar ahir, per mi és un dimarts qualsevol. Vosaltres ja sé que avui sembla un dilluns. No, és dimarts, no ens confonguem aquí, eh? Però bueno, ja sabeu que...
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Ja els he dit abans a l'Héctor i a la Gemma, com diu ma mare, de lunes a martes no t'apartes. Doncs pues avui encara més. Per cert, felicitats a ma mare, que és el seu aniversari, si m'estàs escoltant. Felicitats, mama. Anem amb l'Ugel. És el Jamaican Bam Bam. Som-hi.

La Tini i la Emília cantant-nos aquesta, la versió original. Petonet per elles també, clar que sí, des d'aquí, des de Flash FM. D'aquí no res, el J Balvin amb el Mi Gente. Flash. També l'Olvidarnos de Tot, el Cano o el Quevedo, ja preparat amb la nova línia, aquesta es diu El Golpito.

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I, si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
5: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
5: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.
6: Flash!

i van ser feliços i van menjar perdissos. Són l'Anna Mena i la Lola Índigo, que deuen estar molt contentes també amb aquest èxit que ha tingut el Pati Toa. Mira com riuen i tot. D'aquí no res tindrem l'Omar Montes i el Saiko, però primer anem cap a Puerto Rico amb el Mike Towers. De les més recents que ha publicat, aquesta es diu Una Namás.

absolutament explícits aquí, el Saiko i l'Omar Montes, que van veure ese culo con arena i sal. Ben amanit, tu. Faltava una mica d'oli i pebre. I ja fa venir gana aquesta hora, que deia aquell. Clar que sí, tu. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vinga, va, anem a posar coses una mica més family-friendly amb el Kid Voodoo. Bueno, tampoc sé jo, perquè al costat del JC Reyes, que també deixa el suelto. En qualsevol cas, van fer junts aquesta que es diu Me Mareo. L'escoltes a Flash. Va, som-hi.

Aquí estem en directe a Flash FM, el poder del ritme. Recorda que també estem a les xarxes, @FlashFMoficial. També pots seguir el perfil del Flash Matí, @FlashMatí. A més, han penjat un reel fa una estoneta que m'estava partint la caixa, per tant, aneu a veure'l. Ha sigut una anècdota, un moment curiós d'avui del Flash Matí. Aneu a l'Instagram i us el mireu, perquè fa bastanta gràcia. Vinga, va, anem amb més música aquí a Flash, va. És la nova de Clarent, al costat de l'Omar Kurtz. Es diu Ojos Brujos. Ei.

0: una de les millors cançons de la història de la carrera, de la trajectòria del Daddy Yankee, el D.Y., el pare de tots plegats. Al costat de Snow, això és el Con Calma, sonarà Flash FM, tan bona que si fos per mi la cantaria en un puesto com el Palau Sant Jordi, on arriba ja Symphony, amb els grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o Calvin Harris, mites de l'electrònica, eh? Hi haurà orquestra en directe, hi haurà DJs, vocalistes i un espectacle visual que promet moltíssim. Symphony, a Generation of Dance Music, 21 d'octubre a Barcelona. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, en som emisora col·laboradora.
1: Ayer la vi.
2: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
1: Con su amiga en una calle de Madrid.
2: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. El Comú de la Massana ha habilitat la consulta per internet de la documentació del projecte del mirador de l'Alt de la Capa a Arinsal. Fins ara els documents només es podien examinar presencialment amb cita prèvia. A través del web comunal es pot accedir al projecte constructiu, a l'estudi d'impacte ambiental elaborat per una empresa independent i a l'informe previ de medi ambient del govern. La corporació assegura que vol facilitar la consulta pública i la presentació d'observacions. Paral·lelament, el comitè local del PS a la Massana ha presentat 14 al·legacions i demana que s'aturi el projecte i se'n reconsideri la construcció. Els socialdemòcrates alerten de l'impacte sobre el paisatge d'alta muntanya i consideren que la qüestió va més enllà del cost econòmic perquè afecta el medi ambient i el model turístic. Destacar que el govern formalitzarà aquesta setmana davant de notari la compra del terreny destinat a ampliar i millorar les instal·lacions penitenciàries. La ministra d'Interior, Esther Molner, ho ha anunciat durant la celebració de la patrona del Departament Penitenciari, en què ha destacat les actuacions per millorar les condicions dels interns i dels treballadors del centre. Molner també ha reconegut la feina dels agents penitenciaris i ha posat en valor el projecte de consolidació del CLIP multidisciplinari que permet estudiar les necessitats de cada intern des de diferents àmbits i adaptar les actuacions. Anem a Catalunya. Els veïns de Castellciutat han convocat una nova protesta per al diumenge 25 d'octubre per reclamar que es construeixi sense més demores el pas de vianants a la carretera nacional 260. La mobilització començarà a les 5 de la tarda al punt quilomètric 229 i inclourà talls intermitents de circulació. Els organitzadors denuncien la manca de resposta de l'Estat espanyol i els retards acumulats en un projecte que fa 16 anys que reivindiquen. La convocatòria dona continuïtat a la protesta celebrada al mes de setembre. I el temps assolellat i temperatures més elevades del que és habitual per aquestes dates marquen la jornada d'aquest dimarts a Andorra. Segons el Servei Meteorològic, el sol ha de predominar durant bona part del dia, tot i que a la tarda han d'arribar núvols procedents de la Rieja que cobriran els cims del nord del país.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
2: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
5: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
0: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8.

La falda que porta absolutament boig el pobre Mike Towers, que no es pot fixar en una altra cosa, només en la pobra falda. Ànims, Mike, des d'aquí. Vinga. Amb això ja passem de quarts de 3 de la tarda d'aquest dimarts 13 d'octubre. Ja, els que no hem dinat a aquesta hora ja comença a venir gana, tu. Normal, normal. Aviam si podem fer passar la gana millor amb una mica de batxateta elegant. Es diu Dardos, la firmen el Romeo Santos i el Prince Royce, una de les moltes cançons que han fet junts últimament i que, de fet, els han vist anar-se de gira per tot el món, amb la seva gira Mejor Tarde Que Nunca, on, per cert, també van passar per Barcelona, clar que sí.

0: Aquí el teniu, el Juan Magán. Una mica d'electrolatino amb tocs tropicals sonant a Flash FM. Aquesta la va publicar l'any 2012 al costat del cantant DCS, del qual no us en puc donar gaires detalls perquè no, no sé qui és. Ja buscaré i la propera vegada ja us ho explico. Així, així, què? Així? Així, així, així que anava a Madrid. Vinga, va, t'explico, família, que arriba al Palau Sant Jordi Symphony. Això és important que us ho apunteu perquè són els grans himnes de penya com Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia o el Calvin Harris, tot això amb una orquestra en directe, amb disjòqueis, amb vocalistes i amb un tremendo espectacle visual. Symphony a Generation of Dance Music el 21 d'octubre a Barcelona. Les entrades, si les voleu, són a la pàgina web symphonytickets.com. Vale? Symphony escrit en anglès. Si ho busqueu, ho trobareu. Flash FM, som emissora col·laboradora. Flash, una emissora on d'aquí no res tindrem el d'Elegidos Remix del Jay Wheeler i l'Omar Kurz abans del Lucho RK, amb això que es diu Aire.
1: Bebé, que hay de malo que te quiera sacar a bailar. Si la vida es un regalo, así que hoy salgo a

Un dels temes més prolífics de la carrera del Quevedo, el canari, es diu Colòmbia. Explica aquesta història d'una noia que va marxar a estudiar fora als Estats Units amb una universitat d'aquelles on hi ha molta gespa, tot és molt gros, hi ha aquestes fraternitats i tal, bueno, mogudes que només existeixen allà. Es diu Colòmbia en honor a aquella universitat, va que sí. Ens apropa cap a les 3 de la tarda aquí. Moment de tornar a recuperar-te un dels grans temes nous que et posem aquí a Flash. Es tracta d'un tema 100% porto-riqueny, que és la casa, és el país del reggaeton. Per tant, ningú sap fer com ells. Anuel AA i Roa. Real hasta la muerte, baby. Això es diu Vamos a Bel. Puja el volum, que Déu-n'hi-do.

Aquests són el J Balvin i el Bad Bunny des del seu àlbum Oasis, amb el Què pretendes. Parlant d'aquells missatges que envies en cap de setmana, portes una copeta i dius, vinga, vaig enviar un missatge que són les dues de la matinada, vaig ara un risky text, un missatge arriscat. Aviam què buscant, eh? Ja ho va dir el Bad Bunny. Estas no són hores de Yamal, de la min Yamal. Va, que queden 5 per arribar a les 3 de la tarda. Anem amb un dels grans èxits d'aquest 2026. És moment de tornar cap a... cap al Baifo, cap al Chiquillo, cap al Caprichoso, cap a la Graciosa. Ens esperen ell, el Quevedo, amb l'Elvis Crespo.

0: Jo crec que no li deu quedar gaire, perquè el Tiny aquest sempre sorprèn, i d'això, de fet, el seu primer àlbum és deliciós. This is Flash FM. Això ja, per si algun dia us el voleu escoltar, busqueu Tiny Tata, i tot l'àlbum és fantàstic, tu. En qualsevol cas, sigui un o l'altre, passen 4 minuts a les 3 de la tarda, escoltes Flash FM, escoltes El Poder del Ritme en aquesta edició de dimarts 13 d'octubre. Vamos allà, família, som-hi.
1: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Tindrem l'Unai, tindrem Mofejo, tindrem Rusowski i tenim ja el Quevedo amb la nova línia, El Golpito.

0: Hi ha molta gent arreu del món que està descobrint aquests dies aquest artista, el Rusowski, gràcies a la seva participació en el Baby Wow de la Karol G. Aquí a Flash nosaltres ja el teníem controlat de molt abans, eh? Això és de l'any passat, es diu Malibu, des del seu àlbum Daisy. Te'l posem quan passen 10 de les 3 de la tarda. D'aquí no res tenim l'Unai amb el seu Soltera. T'amarro de l'època daurada del reggaeton, eh? Però primer un shout-out.
1: Shout-out to my man, Mother Joe, because everybody here is so sick. Say my name.
0: Ahí està, sí senyor. Say my name. Bueno, el name és Movejo, que és el raper francès d'origen del Congo, que aquest any 2026 està partint la pana, aquest tio, eh? S'està convertint en viral arreu del món. Aquesta es diu Maladie. L'escoltes a Flash.

0: poder del ritme.
1: Aquest diumenge 18 d'octubre, El Periódico té un pla molt especial. Vine amb tota la família a la festa solidària del Periódico al Zoo de Barcelona, a favor d'Afdacat. Gaudeix d'un dia al zoo amb activitats per als més petits amb entrades a preu reduït i ajuda'ns a donar suport als infants i joves amb trastorns de l'aprenentatge. Diversió, família i solidaritat. T'hi esperem.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
5: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
4: Els dimecres, after work amb tas de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
5: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 8:15 del vespre.
4: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany. Sant Julià, Pas de la Casa. Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

és la nova de Clarent, el portorriqueny, amb el seu col·lega i compatriota Omar Kurz. Ojos Brujos, un tema que et posem des de fa, crec que són dues o tres setmanes aquí a Flash, i que està agafant volada, cada cop m'agrada més, i jo crec que a tu, que estàs escoltant, també. Gairebé arribant ja a 3:15 de la tarda, aquesta última mitjoreta final del Poder del Ritme, edició de dimarts 13 d'octubre. Ja sabeu que a partir de les 4 s'hi posa el Sergi Domena amb l'Interactua. Ara tenim per aquí dos colombians. Primer el BL, després la Shakira. Tot això aquí a Flash FM.

Aquesta segur que també l'ha cantat la Shakira en els concerts de la seva residència a Madrid. Si algú de vosaltres hi ha anat i m'ho pot confirmar, però vaja, m'imagino que sí, perquè és un dels grans èxits recents de la colombiana. Fa dos anyets que la va publicar, amb les Lobas, que també estaven per allà, pel concert, eh? Allà a l'Estadio Shakira, a Ciudad Cocotera, aquesta, com es digui, allò, que sembla un circuit del Mario Kart. Sepas rico eso. Vinga, va, seguim amb el reggaeton. Aquest cop l'Abad Gyal, al costat del Chencho Corleone. Això es diu Choque. L'escoltes al poder del ritme de Flash.

Hi havia una dita que deia que si t'has de dir a tu mateix que ets el rei, llavors és que ja no ho ets, o alguna cosa així, deia així. Bueno, en aquest cas, la Lola Índigo, li perdonem, tu. Si ella vol ser la reina, ella per nosaltres és la reina. Clar que sí, això queda clar, tu. Vinga, va, canviem una mica el rotllet. De la Lola Índigo, doncs, passem als Another. Ja els tenim per aquí, per Flash FM, amb aquest èxit de les pistes de ball el 2026. Una mica de música dance. Es diu Talk to You.

Són la Noel AA i el 6ix9ine. Aquesta cançó que es diu Bebé, l'escoltes a Flash. Al contrari del que molts i moltes podríeu pensar, no, tot i que es digui bebé, no parla d'un nadó, d'un nounat, sinó d'aquesta noia que ells anomenen bebé, bebecita. Va, que ens apropem a les 4. Aquí a Flash anem amb una novetat que ens arribava aquí a l'emissora del Ritme fa unes setmanes, la nova de l'Ozuna al costat de l'Omar Kurz. Ben bona! Es diu Zizi.

0: És l'artista barceloní El Bobe, col·laborant amb un gran com és l'Omar Montes. Aquesta fusió perfecta del que vindria a ser el rotllo electrònic amb el rotllo més urbà. Aquesta es deia El Conjuntito, l'escoltes aquí a Flash FM. El poder del ritme per anar tancant aquesta edició de dimarts 13 d'octubre. Jo vaig passant ja. This is Flash FM. Vosaltres no marxeu però gaire lluny, que d'aquí uns minuts s'hi posa ja el Sergi Domena amb l'Interactua. Ell us posarà tot el que li demaneu fins a les 8 del vespre al programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Per part meva, abraçades i petons.
1: Flash. En directe a Flash FM, Armand Maravalle.

0: Flash FM. Són les 4.
1: Què tal, família? Molt bona tarda. Benvinguts.
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Fins a les 8, soy Ritme sempre a la carta. Aquí a Flash FM sona la cançonassa que es marca Quevedo, ni borratxo.
2: Hoy me he visto...

borracho, ni borracho, ni borracho. És la música de Quevedo i és el tema, el primer dels temes que vàrem conèixer al seu nou disc, en aquest cas en solitari, sense cap mena de col·laboració i amb tota la intensitat que caracteritza aquest canari. No se muda ni borratxo, ho ha deixat ben clar a través de la seva cançó, que continua sonant i ressonant amb intensitat aquí a Flash FM i en aquest cas per posar en marxa una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. De tornada després d'aquest cap de setmana extra llarg, que avui concretament no confondre's, que seria perfectament possible. De fet, sóc el primer que l'he cagat unes quantes vegades. Avui no és dilluns, és dimarts, i és dimarts concretament de dia 13, dia 13 d'octubre. En Maravall, dimarts, salutacions d'en Domènec, s'incorpora a la programació habitual de Flash FM, el programa que reivindica la vostra presència. Com sempre, a través de les notes de veu o textos, al 628-060-513. Per què? Doncs mira, el detall que em marco amb tu

0: del passi doble d'avui, 628-060-513, trucades demanant i dedicant les cançons que convinguin en cada cas, informant-me de primera mà de la intenció de voler participar perquè us apunti, vale? Benvinguts a l'Interactua, Sants i Estalvis, després del cap de setmana. No les tenia totes, eh? Però estem de tornada i s'ha de celebrar.
1: Hola, Flagems Faema. Volia demanar-vos una cançó que es diu La Morocha. Gràcies.
0: Sona,
1: i li vull dedicar als meus pares i a tots els flageros.
0: Apa, entesos.
2: Camisa

0: aquí demana aquesta. Relata muerte. Anuel, bona tarda. Puedes poner una canción. Digo, hoy es mi cumple. Me llamo Joan, soy de Tortosa y soy muy fan de Flash FM. Doncs comencem més que bé el text, eh? Molt bé per tu. Aquest aplaudiment, més que males tu. Digo, me gustaría pediros, vamos a ver, de Roa y Anuel. Digo, y una camiseta de las vuestras. Muchas gracias. Doncs vinga, samarreta per tu, la primera d'aquesta tarda. Esperem regalar-la unes quantes més a través dels meus missatges. I si és el teu aniversari, esperem que tinguis un molt bon dia i que tinguis una molt bona celebració. D'entrada, un molt bon regal per part nostra i el temps, que és una samarreta que va molt buscada, creu-t'ho. Ah, que no decaigui la festa. 628-06-05-13. Banda de samarretes, sabeu que tinc per vosaltres un abonament per tots 3 dies per anar al cap de setmana del 16 al 18 d'octubre, és a dir, aquest mateix cap de setmana, al Campionat Mundial de Resistència de la FIA, al circuit de Barcelona-Catalunya. Sabem que també sou bastant fanàtics d'aquesta vaina, d'aquesta moguda, i us volem convidar, vale? Per tant, de bon punt em demaneu la cançó que vulgueu. Entreu de manera pràcticament instantània al sorteig que farem abans d'arribar al final del programa, pels vols de les 8, com sempre. Hola!
1: Ei, som l'Aram i el Dani.
0: Vaja, dos.
1: I volíem una cançó. Quina cançó, Dani?
2: La de Xina, remix. Oh,
0: el Xina.
2: El carrer de Xina.
1: Vinga, va, posa-la.
2: Epa.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Aquesta tardor, celebris el que celebris, hi ha un concert per celebrar-ho. Arriben els directes Estrella Damm 150, un cicle de concerts a les millors sales de casa nostra. Amb Miqui Núñez, La Pegatina, Esberlana, Su, Dorian, perquè quan celebres 150 anys no vols que ningú hi falti. Més informació a estrelladamm.com/directes150. Estrella Damm, 150 anys celebrant la nostra manera de viure.
3: No és només un reality.
4: A què hem vingut aquí?
5: A guanyar!
3: Tampoc una cursa més.
4: Para! Aquí!
3: És la travessa que posarà els nostres VIPs al límit.
6: Vaig al límit amb tu.
7: La travessa, Expedició Tramuntana. Cada dimarts, nous capítols. En exclusiva a la plataforma 3CAT.
8: Ai, que ràpid passen les coses bones.
9: Ja veus, les vacances, els caps de setmana.
8: O els 10 dies Nissan.
9: Com?
8: Del 9 al 19 d'octubre descobreix les ofertes exclusives a tota la gamma Nissan híbrida i elèctrica. Perquè les coses bones sempre passen ràpidament, aprofita ja els 10 dies Nissan al teu concessionari Nissan o a Nissan.es.
10: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
11: Segur que no n'hi ha per tant.
12: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
13: Andorra. Flash FM 93.8.
14: Saps quin és el teu perfil energètic? Amb l'app FEDA i tu, respon un breu qüestionari sobre el teu habitatge i coneix què és el que més consumeix a casa teva. Compara el teu consum amb el d'un habitatge similar i descobreix consells personalitzats per estalviar energia. FEDA i tu, la nova manera de gestionar la teva energia.
15: Les millors braves d'Andorra?
16: No vagis al Barra Mars.
15: Un bon bacallà al Pil Pil.
16: No el demanis al Barra Mars.
15: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
16: Oblida tant del Barra Mars.
15: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
17: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
15: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
13: Flash FM Andorra 93.8.

0: Barcla, quin espectacle, Showtime, un cop més, sempre que sona aquesta cançó aquí a Flash FM. Hola, Flash. Hola, Sergi. Sóc el Sergi. I vull dedicar la cançó de Ugel, Moving to the Sun, diu el meu company de feina, Víctor, que està amb mi a la furgoneta, tornant cap a casa. Moltes gràcies. Doncs vinga, furgoneta amunt, furgoneta avall, amb el seu ritme de Flash FM i amb aquest tamàs espectacular que s'ha marcat un dels ídols de massa en aquests moments a tot el món. I es veia venir, a més, eh? Nosaltres aquí a Flash FM apostem per ell des del principi. I fins que va arribar sota el braç amb aquesta cançó, que és un hitàs. Moving to the Sun, de tornada després de la pausa, començant amb vosaltres aquesta nova setmana, fent-ho avui dimarts, en molts dels casos. Segons quins altres, evidentment no, perquè molts ens consta ahir treballaven aquestes coses, eh? Dir-vos que encara queda pel cap de setmana, però jo us avanço que ens veurem les cares, si us ve de gust, eh? Ho farem a la Fira de Bruixes de Martorell. De seguida us amplio una miqueta més aquesta informació.
1: Hola, bona tarda, sóc la Rosa, truco de Barcelona.
0: Hola, Rosa.
1: M'agradaria escoltar la Beat Perreando i dedicada la cançó a tota la gent de Guimerà. I moltes gràcies, adéu.
0: No es mereixen. Ahir hem un altre descobriment que pel que es veu agrada bastant a l'audiència, està bé.

0: Una altra cançó que ho està patant de forma considerable.
1: Bona tarda, sóc en Marc i visc a Terrassa i voldria demanar Muchacha.
0: Muchacha. Adéu, maco, adéu, siau, bona tarda. Nunca vi un culo tan grande. Quiero darle un azote. Dale un azote, dale un azote. Pimba. Molt bé, 6-2-8-0-6-0-5-13, va, espavileu una miqueta. Sabem que costa, que a priori venim de més dies de festa, els que són habituals, però... com ho pesa, esto, coño. Va, intentem-ho. 6-2-8-0-6-0-5-13, molt bon moment per fer arribar missatges i demanar-nos la nostra samarreta, si és que la voleu, si no, no. Per també mirar d'aconseguir el que tinc, que és l'abonament aquest pels 3 dies al circuit de Barcelona-Catalunya el cap de setmana pel Campionat Mundial de Resistència de la FIA. Si es tracta de resistència, m'hi podria presentar, perquè, collons. Tinc una pell de cocodrilo que no me la cago. Hola, flasheros, sóc l'Ainet, estic anant a entrar a Girona i m'agradaria demanar-te la cançó del No me guillo. Moltes gràcies.
2: Oye, a mi, ¿por qué no la haces remix a...

0: FM, Hola Interactua, soc la Noa Ripollet, diu un poble de Barcelona. T'ha controlat, eh? Diu, m'agradaria alguna cançó de Marc Curs, un petó. Doncs mira, aquesta concretament, eh? Que és delicatessen, és finura pura, es diu... Coco. Va, a punt d'arribar a les 5 de la tarda, el WhatsApp de l'Interactua, programa que en aquests moments escoltes en directe a Flash FM, espera el vostre missatge, necessari i essencial, eh? Si paren els WhatsApps, para la música.
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628-0605-13.
0: I no ho volem, això, ni molt menys. Qui tenim aquí?
2: Hola, Sergi, bona tarda.
0: Hello, hello.
2: M'agradaria que li pusieras a mi hija una canció del Bad Bunny.
0: Sí.
2: Que viene de la uni y viene escuchando vuestra emisora.
0: ¡Qué maravilla!
2: La que más te gusta a ti. Venga, que pase buena tarde, un pato.
0: ¡Moltes gràcies! Más fotos, a tutti plen.

0: Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Baix Empordà, 88.4. Platja d'Aro, Palamós, S'Agaró, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell, Santa Cristina d'Aro. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Balla tot el dia, balla tota la nit i no deixis mai de seguir el ritme de Flash FM. Reggaeton, Urban House.
2: Flash.
1: Ets dels nostres.
0: Flash FM. Flash FM. Són les 5.

0: Festival de Llums i Colors amb aquesta nova proposta que ens arriba signada per Claren i la col·laboració, en aquest cas, a Quevedo. Avui em recomanava molt moltíssim fer-li una escolta sencera al nou disc del Claren, perquè pel que es veu val molt la pena, eh? De moment l'hem descobrit mica en mica aquí a Flash FM gràcies a aquest altre tema que es diu Juquiar. Dame-lo, papi, dame-lo, va. Les 5 i 3 minuts, el show de ràdio que et proporciona Ritme a la Carta l'interactua més amb peticions musicals que al llarg d'aquesta setmana van sobre rodes. Avui, demà, demanes una cançó i pots endur-te entrades dobles per viure els 3 dies del FIA WEC del 16 al 18 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Per primera vegada, atenció al Campionat Mundial de Resistència de la FIA, arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores del demans. Més a prop, potser impossible. Demana, dedica la cançó que vulguis, demana'm també les entrades i entra en el sorteig que farem abans d'acabar el programa. Que la sort trepitgi l'accelerador aquesta setmana. FIA WEC a Barcelona. La resistència no té límits. I les peticions tampoc. El WhatsApp espera el vostre missatge, eh?
1: Envia'ns la teva nota de veu via WhatsApp al 628 060513.
0: Salutacions de Tovena. Va, anem a per la segona. Hola.
2: Bona tarda, flasheros. Us diria demanar la cançó de Baby Wow de Karol G.
0: Molt bé.
2: Li dedico la cançó a la meva mare, que està aquí amb el cotxe anant cap a l'entreno. Adéu.
0: Adéu, simpaticot. Adéu a tu i a la mama. Un petó ben gran.

0: Ens està regalant hits un rere l'altre del propi Quevedo.
1: Hola, Frase FM. Hola. Som la Gala i la Mar. I ens agradaria que ens posessis la cançó de La Graciosa de Quevedo.
0: Clar que sí.
1: Molts petons, gràcies.
0: Gràcies, no, graciosa. Graciosa de Quevedo, Quevedo, Quevedo. L'home aquell que té la veu tan greu i tan identificable, eh? El veus venir de lluny. Hola, xavales. Ja soy Quevedo. Quart en punt de 6. Interactua. ¿Cómo te encuentras?
2: ¿Cómo te encuentras?
3: A estrenar.
0: A estrenar. Déu-n'hi-do, eh? Quin dimarts, més dimarts. Bona tarda, Sergi. Soc el Xavi des de Corbera del Llobregat. Ens apunta, eh? Ens pots posar la cançó Màquina Time de Dimitri Vigas i Like Mike, diu, per la penya del pàdel. Sobretot en Javi. Sense ell no seria el mateix.

0: Escoltes l'Interactua.
1: Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La Meva Salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.
2: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar Prosegur Alarmes al 900-351-351 i així, al CAP, en lloc de tenir el tema dels robatoris, tens això. Consulta condicions. Movistar Prosegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
3: Mai Halis presenta Ballo sense tu. Qui necessita companyia quan tens un temacle? Mai Halis, Ballo sense tu, amb el suport del Departament de Cultura.
4: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
5: A Catalunya ens inspirem en la tradició per crear avantguarda. Compartim roses i llibres, fem pinya, encenem correfocs i celebrem els genis d'ara i de sempre. Aquí la creativitat ens empeny a construir impossibles i a viure la cultura més autèntica al carrer. Sent la nostra cultura, viu Catalunya. Generalitat de Catalunya.
6: Andorra. Flash FM. 93.8.
7: 3%. Sí, has sentit bé. Ara, a MyEnBank, si obres un compte o incrementes el teu saldo, els teus estalvis poden aconseguir una remuneració del 3% TAE fins a 70.000 euros. Sense complicacions. Perquè quan els estalvis treballen, es nota. MyEnBank. Ara, el 3%.
8: Torna l'Oktoberfest d'Anyós Park.
9: Tots aquests dies, cerveses, música, gastronomia tradicional i molt bon ambient.
8: Els dimecres, after work amb tast de vins alemanys, batalla de bombolles i molt més.
9: De dijous a dissabte, música en viu. I cada dia, happy hour fins a 7:45 del vespre.
8: Oktoberfest a Anyós Park, en col·laboració amb ITFA. T'hi esperem. Prost!
10: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que hem de parar al dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: en un autèntic hitàs. Ha anat aquí a l'Interactua de Flash FM com el que més. La Sergi, sóc la Marta des de Sant Quirze del Vallès, on pots posar Agua de Shakira i Maluma, my baby. Te la dedico a la meva parella, es diu Dani. Sempre t'escolta el cotxe, camí de la feina. Sé que li farà molta il·lusió escoltar el seu nom per la ràdio. Moltes gràcies, Dani. T'acaben de dedicar una de les millors cançons de la nostra programació del lloro, eh? Shakira i Maluma, Maluma i Shakira, i aquesta cançó, eh? Aquesta cançonassa tropical 100% que es diu Agua, Agua. 4 minuts per 2 quarts en punt de 6 de la tarda. Aquest cap de setmana ens veurem les cares a una festassa que es diu concretament Fira de Bruixes. Serà concretament a Martorell i més concretament a Nau 2 a Can Oliveres. A partir de 2:15 de la matinada us espero molt ben flanquejat pels companys Héctor Ortega des del Flash Matí i Miquel González, Flash Urban. No us ho perdeu per res del món, eh? Us esperem amb una traca de música espectacular i amb moltes samarretes a la del ritme.
1: Hola, Sergi. Bona tarda. Soc Ian de Calafell.
0: I què dius?
1: M'agradaria escoltar la cançó de Mike Towers, Una Namà.
0: Una Namà.
1: I aviam si em toca la samarreta.
0: Vale.
1: Gràcies.
0: Doncs mira, tinc una Namà per tu, si et sembla bé, vale? Prenc les dades. Felicitats. Ben provat, veus? La cançó i la samarreta. Per què nano tan simpàtic que escolta l'Interactua?

Bona tarda, Sergi. Soc l'Aleix des de Sabadell. Avui és el meu primer dia de feina nova. Tenim l'interactuar de fons. Voldria que em posessis la villa. Se la dedico a la Marta Pérez. Diu, amiga, com la que més. Moltes gràcies. Suposo que la feina, d'aquesta nova feina que dius que estrenes avui. Va, que vagi molt bé, evidentment. I moltes gràcies per escoltar-nos ja. Et desitgem el millor en aquesta nova singladura. Així que 39 minuts d'entrada, dir-vos que us apunteu, especialment si sou a l'Alt Empordà, una data al vostre calendari. El dissabte dia 24 d'octubre, a partir de les 11 de la nit, torna el Chic Deluxe en la seva essència més autèntica i genuïna. Les cinc més màgiques i memorables d'aquelles contrades, concretament de Rosa, Rodalies, tornen per segon cop, si no vaig errat, i el meu primer. En aquest cas sí que no m'equivoco segur, perquè si no ho recordaria més que perfectament. És un privilegi formar part d'un cartellàs amb els amics David Tobek, Mario Gogu, Taito Tikaro. I us parla Sergi Domena. Sonaran els guitars de l'època, eh? Tornem a casa, a l'autèntica i genuïna, que aquesta és una mica la gràcia de la festa. La casa del house de tota la vida. Informació i anticipades disponibles a chicdeluxeroses.com. De debò que serà d'allò més emotiu, potser impossible. Farem una molt bona retrobada amb tot l'ambientat de l'època i, evidentment, amb els nous adeptes que vulguin saber de primera mà de què anava aquella història. La més important de les recomanacions que us podem fer de cara a aquest mes d'octubre. Dissabte 24, a partir de les 11. Una nit memorable, perquè ho serà. Chic Deluxe is back. I, a més, la mateixa essència en tots els sentits. Vull dir, la mateixa ubicació, tal qual. Les ganes són immenses, eh? Hola, Domena, sóc en Josep Maria Castells. Vull dedicar la cançó No sigue modas del Juan Magán per totes les noies i dones solteres. Diu, em costa una mica donar el pas i voldria que amb aquesta cançó tot anés a més que una simple amistat. Moltes gràcies, Sergi. Doncs t'encoratgem a que sigui així, home. Ànims. I molta sort, també.

0: Hola, Sergi, buenas tardes. A ver si me puedes poner ojos brujos. Se la voy a dedicar a un amigo que se casa el día 24. Desearle lo mejor y que le vaya todo muy bien. Digo, si me regalas una camiseta, iré a la boda con ella. Muchas gracias. Doncs a veure si és veritat, eh? Perquè te la regalaré i demanaré una prova. Vull dir, el dia de la boda, al costat del nòvio i la nòvia, o el nòvio i el nòvio, o la nòvia i la nòvia, no sé exactament com va la cosa, vull una foto amb la samarreta posada. Eh? I que sigui del Peripé, però la vull. A veure, de seguida pren les dades. Moltes felicitats i moltes gràcies, evidentment, pel teu missatge. 628-060-513. Ara sí que comença la cosa a engrescar-se una mica, que ja seria hora.
1: Bona tarda, Freixero. Som la Deli i el Dani, que vivim a Barcelona, i ens agradaria que poséssiu la cançó de Moviendo Cadoeras. Gràcies.
0: Vinga, doncs a moure-les una mica.
2: L'únic!

0: Cançó de llarguíssim recorregut que probablement no calgui ni presentar aquestes alçades. Shakira i Burna Boy, un duet de luxe amb aquest tema que es diu Die, Die. Per cert, s'han acabat ja els concerts de Shakira a Madrid i he llegit avui mateix a la premsa que estava molt apanada, una cosa. Està molt trista, però amb les butxaques ben plenes, Una cosa no treu l'altra. Us deia a les 6 i 3 minuts, el seu ritme de l'Interactua, que continua compartint sempre el millor de la música a la carta i que al llarg d'aquesta setmana anem sobre rodes. Estem regalant entrades dobles per viure els 3 dies del FIA WEC del 16 al 18 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Estem parlant per primera vegada del campionat del Mundial de Resistència de la FIA. Arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores del Le Mans. Si vols aquestes entrades, aquests passis per tots 3 dies, 628-060513. Demanes, dediques la cançó que vulguis, manifestes l'interès d'entrar dins del sorteig i abans d'acabar el programa sabràs si ets afortunat o afortunada. És així de fàcil, No demaneu absolutament res més del que feu normalment. FIA WEC Barcelona. La resistència no té límits.
1: Hola, Flageros!
0: Hola, hola.
1: Volem i ara sortim del col·le i anem al dermatòleg.
0: Ah, molt bé, el dermatòleg.
1: I volem posar la cançó de Gargoyles.
0: Molt bé.
1: Adéu, flaixeros.
0: Adéu, bonics. Que vagi molt bé pel dermatòleg. Que tot surti perfectament bé. Romeo Santos i Prince Royce, la que posa en marxa aquesta hora de ritme a l'Interactua de Flash FM. Una bona batxata. No es pot triar millor.

0: Quiere más. Ponte prou, Mai Quevedo. Déu-n'hi-do. Hola, Sergi Domènech. Soc el Pol des de Terrassa. Et vull demanar el golpito del Quevedo perquè la meva parella, la Júlia, fa torn doble a l'hospital i encara té energies per anar a córrer quan surti. Jo no sé d'on les treu, però m'inspira molt. Suposo que les forces, no? Sí. Si li pots dedicar, segur que li arrenques un somriure. Moltes gràcies, i tant que puc. Només faltaria. Precisament d'això va aquest programa, de que demaneu, com és el cas, amb dedicatòria inclosa, com també és el cas, i jo us la posi. 2 minuts per un quart en punt de 7 de la tarda. El WhatsApp de l'Inter actua 628-060-513.
1: Hola, molt bona tarda, Domènech. Què passa, cac?
0: Què passa, tio?
1: Bueno, això no és de Sant Cugat i avui em volia que em posés la de Camins.
0: Sí.
1: La dedico, com sempre, a Pili de Lleida, Marina i Ángel de Sabadell i Laura de la Mella. Vinga, parella, espero que tu i elles i totes les hagin passat un fin de llarg.
0: Llarguíssim.
1: Vinga, i això, avui no puc, però a veure si entre demà i demà passat puc passar-me a buscar la camiseta i fer-me una foto amb tu.
0: Sí, home.
1: Si es pot.
0: Sí,
1: vinga, que fes el pico.
0: De moment sóc gratis.
1: Sempre a tope, bona tarda, que viu en teva actua i fins demà. Adéu.

0: Escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com. Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Ah, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
4: Doncs tant com vulgui bussejar.
3: Genial. I quant d'oxigen queda?
4: El que vulgui, també.
3: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
4: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
3: I quants de cetacis?
4: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
5: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 120 milions. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Estimo... Que ja es faci tan gran i jo tornar a ser una nena. Treure les estovalles bones, les sobre el taulàs eternes. Fotos borroses on sempre es cola un dit. Una panxa es belluga, l'altra sent papallones. Tant de bo ja fossis aquí.
8: Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot el que et fa feliç sense posar ningú en perill. Generalitat de Catalunya.

0: La vitamina C ajuda a disminuir el cansament i la fatiga. La proteïna contribueix al desenvolupament de la massa muscular. Nou Don Simón Pro.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya.
4: Andorra. Flash FM 93.8.
5: I si poguessis preparar el futur dels teus? I si comencem avui a anticipar-nos per reduir les incerteses de demà? I si el millor llegat fos deixar el camí traçat?
6: Planificar avui és simplificar les decisions de demà. Morabank Wealth Planning t'ajuda a preparar el teu futur i el de la teva família. Un servei únic a Andorra que transforma els teus grans objectius de vida en un pla de futur personalitzat i amb visió global. Analitzem la teva situació patrimonial, definim prioritats i coordinem les decisions d'inversió, fiscalitat i patrimoni per avançar amb confiança. Demana una reunió amb el nostre equip de banca privada trucant al 884-255 i consulten les condicions a morabank.ad. Amb Morabank Wealth Planning, el teu futur no s'improvisa, es planifica. Morabank, tens un banc.
7: Que el videojoc segueixi el teu ritme? FTTR. Que qualsevol habitació sigui la teva oficina? FTTR. I que tothom aprengui, treballi o es diverteixi alhora? FTTR. FTTR és la fibra òptica que arriba fins a cada racó de casa o de la teva empresa. Nou wifi total FTTR. Connectivitat òptima. Wifi perfecta. Andorra Telecom.
8: Sabem que necessites el teu espai per desfogar-te, per donar la teva opinió, per parlar de sexe o per fer el que et surti de la por. Per això t'esperem de dilluns a divendres de 8 del vespre a 11 de la nit al Flash Urban. I si no pots esperar més, envia'ns ja un WhatsApp amb la teva història al 699-69-69-69. Ja ho saps, de 8 del vespre a 11 de la nit, Flash Urban, a Flash FM.

Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Plaja FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Ripollet, autèntic i genuí, a més inconfessible, inconfusible, inconfusible, de Ullala. Hola, Sergi, soy Dani, dice Granollers. Puedes poner Jamaican Bam Bam para mi equipo de fútbol, digo. Hoy hemos perdido, pero seguimos escuchándos a topo, y muchas gracias.
1: Home, no me faltaria. Jo celebro que ens escolteu, tot i haver perdut, però no és culpa meva. No? Mireu de guanyar la pròxima vegada. Va, ànims. Jamaica segur que transmet això. Ànims i bon rotllisme. Seran malcom, seran malcom. Va, 628-06-013. Hola, hola.
2: Hola, Domènec.
1: Hola, hola.
2: Jessica.
1: Què tal, Jessica?
2: Com estàs?
1: Bé, bueno.
2: Bueno, a tot.
1: Una mica difícil avui.
2: Escolta, avui em podries posar la cançó de Besos Mojados, de la Rosalía? Y ya está, y eso, ¿vale?
1: Yo te digo.
2: Un besito, gracias.
1: Los Mojados, a Rosalía, Wishing y Yandel. Aquesta cançó està molt, molt bé, eh? Molt bé. Sí.

0: T'he vist pirriando, tal qual, eh?
1: Hola, Flaixero, sóc la Mercè de Santa Coloma. I mira, Sergi...
0: Digues.
1: És dimarts, després d'haver passat 3 dies de festa...
0: Anota.
1: I em vindré de gust escoltar T'he vist pirriando. No sé ni si ho dic bé.
0: Perfectament.
1: Pirriando.
0: Ja,
1: I am. Gràcies, i us ho desitjo a tots vosaltres. Vinga, adéu.
0: Doncs així, precisament, ens hem de veure, efectivament, de tornada, després d'aquest cap de setmana pont, un dimarts 13 d'octubre, concretament. Dimarts 13, eh? Per aquells que sàpiguen llegir entre línies. Un plan sin fissures, oi que? 6:39 minuts, bona tarda, podeu posar la cançó La Inocente. Moltes gràcies. Un missatge escuet amb poc contingut, la veritat.

0: Delicatessen, buena Sergi, soy Andrea desde Badalona. Me gustaría que me pusieras el Baifo, se la dedico a mi padre, que siempre dice que le gusta mucho esa canción y es muy fan vuestro desde hace años, especialmente de ti, Sergi. Muchas gracias. Molt bé, pel teu pare. Chapó per ell, una abraçadota ben forta per tots dos i gràcies. El Baifo sigue chiquillo. A Quevedo, que ens apropa, doncs en aquest cas, a les 7 de la tarda. Ara mateix són 8 minuts per arribar-hi, si tot va bé. 628-060-513, el WhatsApp de l'Intel·lectua. Tinc per vosaltres encara alguna que altra samarreta del marxandatge de Flash FM i ja sabreu perfectament, i si no us ho recordo, que tinc un passi pels 3 dies d'un importantíssim esdeveniment al circuit de Barcelona-Catalunya aquest cap de setmana. Del 16 al 18 d'octubre, Campionat Mundial de Resistència de la FIA. Que arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores alemans. Tota una experiència sobre rodes. Si us interessa, m'ho dieu, mentre em demaneu la cançó que vulgueu. I us entro al sorteig abans de les 8.
1: Bona tarda, Sergi. Soc el Joan des de Valls.
0: Hola, Joan.
1: Bé, home. Aquest març ja.
0: Sí.
1: A veure, avui voldria que em posessis la del Viento, de Gianluca Bassi. M'encanta aquesta cançó. Li dedico a tots els freixeros i freixeres, que veig que algú també la demana, que li deu d'agradar també.
0: Sí, sí, és veritat.
1: Vinga, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu i que tinguis una molt bona tarda, com bé dius, del dimarts. Tot i que sembli un dilluns, i fins i tot hi afegiria que és pitjor que un dilluns convencional, eh? Està costant la vida, això.

0: intento meditar.
1: La bona música? La bona música és la que posem aquí a Flash FM. És que en coneixes una altra de millor? Som la que mana. Flash FM. Són les 7.

0: Hi ha molt bona química entre els protagonistes d'aquesta cançó. Estem parlant de Karol G com a principal i el partner Rusowski, el paio del Malibu, amb aquest tema que es diu Baby Wow. 7 i 4 minuts, han interactuat, les peticions musicals van sobre rodes. Demana'ns una cançó i podràs endur-te entrades dobles per viure els 3 dies del FIA WEC del 16 al 18 d'octubre al circuit de Barcelona-Catalunya. Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba a casa nostra amb els pilots i els cotxes de les mítiques 24 hores alemanys. Demana i dedica, i nosaltres et regalem aquestes entrades. Que la sort trepitgi l'accelerador. Entre tots els missatges rebuts, abans d'acabar el programa, farem el sorteig que les otorga, vale? FIA WEC a Barcelona. La resistència no té límits. Recordo el número habitual, 628-06-05-13. Som-hi.
1: Som-hi, soc la Laia de Tàrrega.
0: Sí.
1: Que em faria moltíssima il·lusió que em poséssiu la cançó de Petito A, ja que estic passant tots els apunts a nit.
0: Complicat.
1: I si no pot ser aquesta, pues m'agradaria que poséssiu la del Golpito de Quevedo, vale? Moltíssimes gràcies i a veure si em podeu donar una camiseta que fa moltíssim que l'estic intentant aconseguir. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, simpàtica. Petito sembla més que bé, eh? Anna Mena i Lola Índigo, directe cap a Tàrrega, un petonet enorme.

0: tiene sed, eh, Shakira, clar. Tant concert i tota història, s'ha deshidratat. Pobre, no m'estranya.
1: Bona tarda, Sergi. Soc la Cristina, Vilanova Camí, i vaig cortar-lo.
0: Molt bé.
1: Veig on vols posar la cançó d'Aqua, de la Shakira, que m'agrada molt. La veritat que té bon rotllo.
0: Sí, sí.
1: I li dic a tots els freixeros. Vinga, a veure si em vols rodar la samarreta. Adéu.
0: Bonit, moltes gràcies pel teu missatge, que vagi molt bé. I adéu, eh. Ho has entonat d'aquesta manera, eh?
1: Adéu.
0: Molt similar. Ah, 628-06-05-13. Encara tens, una mica justet ja, però sí, encara entraria el missatge. Bona tarda, Sergi, sóc el Kevin. Em podries posar, diu, alguna cançó d'Ina o Ozuna per començar la setmana? Moltíssimes gràcies, que fe d'equipo. Doncs, aviam, què fem? Va, Ozuna. A teu palmarès de temes que no ens l'acabem. Amb J Balvin, en el seu moment, una que, curiosament, penso que fa temps que no sona aquí. Una locura.

0: escoltes l'Interactua.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Aconsegueix la teva alarma amb instal·lació gratuïta trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 i així, al cap, en lloc de tenir el rum-rum de si entraran a casa teva, tens això. Consulta condicions. Movistar ProSegur Alarmes. Superseguretat que dona supertranquil·litat.
4: A Condis sempre som a prop. I ara, encara més. Per celebrar el nostre 65è aniversari, torna el xec Condis. Gaudeix de 25 euros de regal per cada 100 euros de compra. Entra i fes-te amb el teu xec a les nostres botigues.
5: Hi ha dies que són ideals per sortir. Dies que et ve de gust sofà i manta. Dies per cuinar quelcom de bo, per anar al cinema. Dies per començar un nou llibre, apuntar-te al gimnàs, a un curs. I hi ha dies perfectes perquè et toqui la loteria. Oi que sí? Sorteig de dijous i dissabtes de Loteria Nacional. Dos dies ideals per complir els teus somnis. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Marta, vine'm a buscar.
7: Si et dius Marta, apuja el volum. Si no, també. Corre Neta presenta el seu nou single, Marta. Corre Neta, Marta, amb el suport del Departament de...
8: Andorra. Flash FM 93.8.
9: Torna el despertador, tornen les presses, torna la rutina. Per sort, hi ha coses que poden ser molt més fàcils.
10: A les sabates Skechers Hands Free Slippins només has de posar-hi el peu i llestos, sense ajupir-te i sense fer servir les mans.
11: Aquests dies fes fàcil la tornada a la rutina. Són les Skechers Hands Free Slippins. Lleugeres, còmodes i perfectes pel teu dia a dia.
10: Les trobaràs a les botigues oficials Skechers, a Illa Carlemany i a l'Avinguda Meritxell 45, a Andorra la Vella.
12: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
13: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
14: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'Avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
15: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

0: se'ns ha revolucionat el galliner, veus?
1: Bones, Domènec, com esteu?
0: Molt bé, home.
1: Volia demanar la de Machina Time, a veure si s'anima una miqueta a la tarda.
0: Ja ho crec.
1: Perquè vaig trencar la tibia el peroné i això sembla que va pel llarg. A veure si s'anima una miqueta la cosa.
0: Sí, sí.
1: I no res. I a veure si et podria demanar una samarreta per acabar de salvar això.
0: Home, jo crec que...
1: Una abraçada i ho dic a vosaltres.
0: Com a mínim per animar-te, jo crec que te la mereixes. Va, prenc les dades, moltes felicitats i, sobretot, i el que més convé, una ràpida millora i recuperació. El que m'expliques, poca broma, eh? I hola, Domènec, què tal? Em podries posar La Villa, Vagabundo o un clàssic, o una de les teves, diu, sempre gran. Gràcies, jefe d'equipo. Diu, i apunten per les entrades. Doncs vinga, una cosa i l'altra, evidentment. I recuperem aquesta que encara no ha sonat perquè La Villa ho ha fet fa un moment. Vagabundo. Puedes salir.

0: Delicatessen, oiga. A veure què ens explica per aquí.
1: Sergi, molt bona tarda. Laura de l'Ametlla, què tal?
0: Molt bé.
1: Com ha anat aquest punt? Jo he gaudit a tope amb la meva amiga Saragossa.
0: Ah, molt bé.
1: L'únic inconvenient que han tingut, que avui de tornada, i sort que tornava avui, he tingut 2 hores de retard aquest matí, i sort que no vaig venir ahir a la tarda, perquè els d'ahir van arribar de matinada, ja, com han explicat.
0: Els trens.
1: I aquesta tarda ja el que em faltava, rondes i autovies, bueno, terrible. Però bueno.
0: Quina paciència.
1: Ens ho hem passat bé, que és el que compta.
0: Clar que sí.
1: I dit això, posa'm sisplau la cançó que tu vulguis. Aquestes hores ja m'és igual, perquè crec que necessito una altra setmana per recuperar-me. I li dedico tots els flageros i a tu. Doncs vinga, moltíssimes gràcies i molts petonets. Adéu.
0: Gràcies a tu, ben retrobada. I celebro que anés bé aquest pont, efectivament, amb celebració inclosa. Sabem perfectament de la teva marxa per Saragossa, sinònim de que tot ha anat de luxe. És dimarts, no ens confonguem. Podria passar perfectament com un dilluns, però no és així, estem més a prop del cap de setmana i passarem per la Fira de les Bruixes, concretament a Can Oliveres, a Martorell, part del team de Flash FM, liderat per l'Héctor Ortega, el Miquel González i qui us parla, Sergi Domènech. Estàs a Flash FM a la vista, apunteu-vos-ho, l'accés és totalment gratuït i esperem veure'ns allà per passar-ho bé, com sempre. Diu, bueno, hola, Sergi, com estàs? Soc en Nosa, benvingut, Nosa. Diu, avui dimarts, a l'Interactua, demano Shakira i Rau Alejandro, te felicito. Apa, adeu-siau.

0: Superaventures de Super Aitana a través d'aquesta cançó que torna a sonar a l'Interactua.
1: Hola, bona tarda, Flash FM. Escolta'm, Sergi, com estàs? Tot bé?
0: Sí, home.
1: Escolta'm, Sergi, avui et voldria demanar tres favors. Si
0: tres?
1: Em pots posar el ninot que riu, el
0: adéu,
1: ninot que diu pum i el ninot que diu
2: adéu.
1: La cançó és la de l'Aitana, la de Superestrella, ¿vale? O si no, has posat la de la graciosa, ¿vale?
0: Vale.
1: La dedico amb una monitora que es diu Maria Baix, que ha plegat del taller.
0: Bueno, doncs que li vagi molt bé la vida. Moltes gràcies, falta aquest. El programa on podeu demanar la cançó que vulgueu, dedicar-la i, a més, demanar els efectes especials que corren per aquí, també, que de tant en tant van sonant, eh? Vull dir, collons, no us esteu de res. Feu treballar de valents. Ho haureu de continuar fent, però ja demà, a partir de les 4, amb una nova entrega de l'Interactua, perquè aquesta toca el dos. Plega per avui, no sense abans recordar-vos que tots aquells que heu participat de la nostra crida per mirar d'aconseguir les entrades dobles que us porten directes al circuit de Barcelona-Catalunya, al Campionat Mundial de Resistència de la FIA, rebrà el missatge que se les otorga com a guanyador del sorteig, vale? Estigueu atents. Moltes gràcies a tothom per participar. A punt, Miquel González, Tomás Coal. I una nova edició del Flash Urban. Hola, Sergi. Somos Marina y Ángeles, Sabadell. Nos gustaría pedirte Fire, Fire para ti, para Pili de Lleida, Laura de l'Ametlla, Jordi de Sant Cugat, Pablo de Terrassa. Muchas gracias, Sergi. A vosaltres, evidentment, com sempre, i a tothom. Fins demà.

0: es fa responsable dels danys o perjudicis que pugui causar els oients.
1: Ah, no?
2: Ja podeu trucar i dir el que us surti de la
1: polla.
2: Fins a les 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Les 8 en punt del vespre, acaba l'Interactua, demà torna a les 8 al Domena, a les 4 al Domena, però són les 8 i això vol dir que comença un nou Flash Urban. Hola, Tomàs Poal.
3: Bien, Miquel González, molt bona tarda, barra nit a tu i a tota l'audiència. Després del festiu d'ahir hem tornat, és dimarts, què passa, xavales?
1: Avui és dimarts, dia 13.
3: Ah, no, això és mala sort.
1: Avui és dimarts, dia 13.
3: És que abans un company ens deia que li sortia tot raro perquè és dimarts 13. No, dimarts, això és divendres.
1: 13.
3: Això és divendres 13, allò de la por. Ah. El dimarts 13 és de la mala sort.
1: Mala sort?
3: Sí, o sigui, has de posar música... No sé, clar, quina és la música de la mala sort, avui?
1: Ai, no ho sé.
3: Bueno, mala sort.
1: Nosaltres comencem el programa.
3: Bona sort.
1: Avui és dimarts i volem tractar un tema molt important.
3: Hòstia, sí.
1: És la salut mental. Volem que ens expliqueu si patiu alguna malaltia mental o si heu tingut mai algun problema de mental vosaltres o algun familiar vostre, vale?
3: Exacte, és un tema superimportant. Posarem en comú les vostres experiències, temes familiars, temes personals. Recordeu que és un programa d'entreteniment i humor, però també estem per obrir-nos, compartir i gaudir-nos entre nosaltres.
1: Que maco.
3: Gaudir-nos ha quedat una mica guarro, no per això?
1: Bueno, millor. Si vols compartir amb nosaltres una història sobre salut mental, ja saps que tens el telèfon obert a partir d'ara mateix.
4: 93 545 68 68.
1: Avui pot quedar un programa molt interessant i a la vegada, bueno, potser podem passar una mica malament i tot, eh?
3: Tu creus que algú plorarà potser avui o... Pot ser.
1: Bueno, si voleu plorar amb nosaltres, plorar és molt bo, és molt sa, ho podeu fer amb nosaltres, eh?
3: Sí, sempre diem lo de se viene llorado de casa, però avui no, avui veniu amb llàgrimes, ens agradarà escoltar-ho, és un bon programa.
1: Ens volem emocionar avui.
3: Molt bé,
1: vale?
3: Que bonito.
1: I també ens volem emocionar amb les brostes, bromes telefòniques, que ja podeu començar a demanar, com cada dia.
3: Vinga, veus, recordem el nostre WhatsApp, 699-69-69-69, és el número de WhatsApp del Flash Urban, perquè demanis les teves bromes telefòniques, digues el nom de la persona, el seu número, el motiu de la broma, i nosaltres la farem de puta mare.
1: Doncs vinga, va, demana una broma telefònica.
2: Envia'ns un WhatsApp.
1: Sí.
2: 699-69-69-69.
1: Comencem?
3: Vámonos.
1: Vinga.
4: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Maluma i Shakira, això es diu Agua, una mica d'aigua a aquestes hores de la nit.
1: Sí, aquesta cançó tot mola, oi? M'ho has dit més d'una vegada?
0: Sí,
1: avui molt. Ho has dit justament a la redacció.
0: Sí,
1: que
0: està molt bé la cançó.
1: Maluma.
0: Sí.
1: Va.
2: 93-545-68-68.
0: Avui parlem sobre la salut mental. Si vols convertir amb nosaltres ara mateix, ens truques al 93-545-68-68. Doncs històries relacionades amb la salut mental t'hagin passat a tu personalment o algun amic o algun familiar.
1: Exacte. Tot és la veu, aprofitem. Hòstia, ara m'hem recordat, fa aquest cap de setmana, la Lola Lolita, la influencer,
0: ah, sí,
1: va penjar un vídeo...

0: història teva com de familiar, amb algun psicòleg, per exemple, si recordeu algun psicòleg vostre doncs, que no us agradés i que fes alguna cosa bèstia, o que simplement fos molt bo, o que simplement voleu donar la vostra opinió sobre el tema, doncs aquí estem oberts, de braços oberts per vosaltres, hòstia.
1: Home, i si hi ha algun psicòleg escoltant-nos i també vol participar i ho dir la seva opinió sobre la salut mental, doncs només faltaria, és casa vostra. Estem oberts.
0: Exacte.
1: Va, la primera trucada. Hola. En la frente.
0: Por favor.
1: No.
0: Era Lola Lolita. Estava plorant amb nosaltres.
1: T'imagines que era Lola Lolita?
0: Hòstia, crec que és de València. Potser ens pilla alguna freqüència, no? I ens escolta.
1: Per internet.
0: Podria, ah, clar, per streaming.
1: Bueno, és igual, tu sí que pots escoltar-nos.
0: Ara.
1: Trucar-nos.
2: Ara. 93 545 68 68.
1: Efectivament, 93 545 6868. Hola, bona nit.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
0: Hola, bones.
3: Som Adrià i l'Albert.
1: Des d'on ens truqueu?
3: Des de... ara mateix som a Tortosa, però som de la Cava.
1: Molt bé.
0: La Cava.
1: Adrià i Albert, què ens voleu explicar? A veure.
3: A veure... Què voleu que us expliqui?
1: Home, tu estaves escoltant la ràdio, guapo?
0: A veure, temes de salut mental.
3: A veure, és que acabem de pujar al cotxe i hem vist la ràdio que es podia trucar i hem trucat.
1: Ah, vale. Vaya par de tontos.
0: Vaya pasmaos. Bueno, pues ara per trucar, ens haureu d'explicar alguna història que tingueu relacionada amb el tema de la salut mental.
3: El tema de la salut mental... Home, jo sóc una mica gilipolles, no sé si
1: et parlo. Ets una mica gilipolles. Bueno, pues també ha quedat confirmat que ho és.
0: Mare meva. Mare meva.
1: Vale.
0: Però tu has anat al psicòleg? Calli, tu has anat al psicòleg o no?
3: No. Estaria bé, els millorants ja fan tots els psicòlegs. Jo crec que és algo necessari per a tots.
1: Vale, per tant, estàs buscant un psicòleg.
3: Sí.
4: Vosaltres no me'n faríeu oferta?
0: Home, nosaltres no som psicòlegs.
1: La veritat és que no,
4: però bueno. Però podeu intentar, no?
3: No t'has de tancar res, eh?
1: A veure, què et preocupa? Què és el que et deixa inquiet? Mira, el que no et deixa dormir?
3: Mira, jo he deixat la meva parella farà dues setmanes i en seguida estic buscant una altra parella. Jo tinc un problema molt...
1: O sigui, no saps estar sol, bàsicament.
0: Això és un issue molt greu, eh?
3: Bàsicament.
1: Vale, o sigui...
3: No sé si és per amor, per solitari, o sigui, perquè estic molt solitari, o perquè tinc ganes de follar.
1: Home, si només tens ganes de follar, millor no tinguis parella.
0: Clar, el tema... És que jo crec que és una barreja de les dues, perquè potser tens ganes de follar perquè estàs sol. I creus que taparàs la soledat amb els polvos. Jo crec que tothom hem passat per aquesta època del Tinder, no? De Bumble, Grindr, de tenir les apps aquestes. I no parar tota l'estona buscant estímuls, ja sigui sexuals o pseudoromàntics. I creiem que així ho taparem, però no.
4: Ell no té Tinder, ell té Grindr. No sé si serveix.
1: Té Grindr.
0: Bueno, doncs és el mateix. O sigui, a la pràctica és el mateix.
4: Sí?
0: Sí, sí.
4: Però llavors estic tranquil, jo.
1: Estàs tranquil.
3: Jo el que crec és que hauries de deixar la ràdio i dedicar-vos a la psicologia.
1: Nosaltres? Una polla. No, a mi no m'hi veuràs.
0: No s'ha jodido. A mi em ve un pacient i em diria que li pagués jo per haver-li fet el servei, sí. No al revés.
3: Vaya.
1: Bueno, tu vés amb el Grindr, bueno. Va, que vagi bé.
0: Adéu. Venga, xavals.
4: Adéu.
1: Hola, qui ets truca? Hola?
0: Hola, bones.
1: No!
0: No hi ha ningú?
1: Sí,
0: sí, hola. Hi ha algú? Hola. T'estàs tocant? Això sí que són problemes mentals.
1: Hi ha gent que ho fa, eh?
0: Sí, ens ho han confirmat.
1: Hi ha gent que es toca escoltant-nos. Que asco.
2: 93 545 68 68.
1: Avui parlem sobre temes de salut mental a través del Flash Urbà.
0: Vinga, la salut mental, que és important comentar-la i que sobretot la comenteu vosaltres al nostre costat.
1: Hola, bona nit.
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Alberto.
1: Alberto, des d'on ens trucàs?
5: Et truco des de Tarragona.
1: Què et passa, la veu, Alberto?
0: Alberto, però què t'ha passat? Tu no tens problemes mentals, tens problemes de veu.
5: Tinc problemes de veu, tinc problemes mentals, tinc tot tipus de problemes que puc contar-vos coses molt interessants aquí per la vostra ràdio.
0: Ah, una cosa, abans que segueixis, si us plau, si no és la teva veu real, parla normal, tio, que estem parlant d'un tema seriós, va.
1: Sí, perquè és que si no, tampoc s'escolta.
5: No, que és la veu normal, tinc 45 anys, ja.
1: Tens 46 anys?
0: Perdona, jo conec a molta gent de 50 i no parla així, eh?
5: Bueno, però jo he tingut una joventut
1: molt dura. Bueno, però parlaràs normal o no? És que sí. Si no, radiofònicament, ets un zero, guapo.
0: Sí, tio, sisplau, parla normal, va.
5: Si parla normal, per favor, per l'amor de Déu.
0: Si parla com el Doraemon, va.
1: Sí, ens està vacilant. Vinga, adéu. Hola.
6: Sí. Yeah.
1: Hola, com et dius?
0: Ara.
6: Hola, em dic Toni.
1: Toni, des d'on ens trucàs?
6: Des de Calaf.
1: Molt bé, i què tens per explicar-nos sobre el tema de salut mental?
6: Ah, és aquest el tema, és que no, m'acabo...

0: de connectar, eh?
1: Però la gent és tonta o no està entera?
2: Aviam,
1: la gent
2: nois,
1: escolta la ràdio i truca,
2: potser
1: no?
2: Potser ens està vacil·lant. Nois, portem pràcticament un quart d'hora dient que el programa avui aniria sobre històries de salut mental, ja sigui vostres o dels vostres familiars. Ara, has trucat. Tu menges amb patates. Ens has de dir alguna cosa d'aquestes, va, de salut mental. Alguna exnòvia teva anava al psicòleg o ha tingut problemes? Digue'ns alguna cosa, va.
0: Jo vaig tenir problemes un cop.
3: Què t'ha passat, Toni?
2: Digue'ns.
0: Però ja estava molt enamorat d'una noia.
3: I, vale. I ella no et responia, o què?
0: No, se la pinxava un amic meu.
2: Oh, hòstia!
3: I com ho portaves?
0: Com?
3: Que com ho portaves?
0: Bueno, pues... et pegava polla, tio.
2: El què?
0: Com la toca. Se la pinxa el teu amic que has de fotre, saps? Tampoc li pots dir res.
3: Bueno, ja. Però per tant tu menjaves i no li deies a ningú.
0: Sí, clar.
2: Això és un problema.
0: No li deia
2: a
0: ningú, tio.
2: I vas anar amb la psicòloga i li vas dir això, que el teu gran problema era que un amic teu estava fent-ho amb la noia que t'agradava, no?
0: Sí, bueno, li vaig explicar això i llavors vaig començar a parlar amb la psicòloga i tal, tipus fora del que és el servei que dona ella, saps?
2: Ah, veu tenir cites?
0: Vam començar a tenir cites, exacte.
2: Però això no està bé, eh?
0: Sí, arran d'això va sortir una altra cosa.
3: Però una cosa, aquesta psicòloga no va ser gens professional, perquè anar-se'n al llit amb un client...
2: Amb un pacient.
3: Amb un pacient, bueno, que és un client.
2: Amb un client és prostituta.
0: Li vaig fer molta pena.
3: Però tanta pena que se te va follar
0: i tot. Exacte, jo el que diria és que és més professional que la mitja, tio.
3: I heu sigut parella?
0: Eh?
3: Heu sigut parella?
0: No, parella no.
2: Però vull dir, quan veu follar ja es van acabar les consultes, no suposo?
0: M'hago així, però...
2: Home, sí.
0: Però sí, clar, ja em va ajudar molt, saps? Llavors ja no vaig necessitar més el que és la consulta i això.
3: Ah, i no te vas buscar un altre psicòleg?
0: No, perquè llavors ja ho vaig superar, diguem. Ara ja...
3: Clar, et va deixar ben follat i va dir, ja no necessito psicòleg, saps?
2: El teu problema és que t'havies de deslletar, no que estaves malament del cap, no? Era això.
0: Sí, podríem dir-ho així, sí.
3: I has tornat a veure-la, ella? Però no professionalment, sinó rotllo...
2: Clar.
3: Per follar.
2: Socialment.
0: Puntualment, però no gaire. Algun cop, dir.
3: I el primer cop que vau follar va ser dintre la consulta, rotllo, que tu estaves malament?
2: Plorant.
3: O vau quedar fora? Vau quedar fora.
0: No va ser així. A dins la consulta hem començat, tipus, mala cuixa, saps, aquestes coses.
2: Ah, eh? Mala cuixa.
3: En sèrio?
0: No, dins la consulta no es pot follar, hem de ser més professionals, saps? No,
3: bueno, però, a veure...
2: Professional ella no ha estat,
3: va ser
2: amb
3: un
2: tu.
3: Zero.
2: Jo ho sento, és que, a veure, nosaltres no som psicòlegs, insistim, però crec que està molt malament considerat el que un psicòleg tingui relacions emocionals i sentimentals amb un pacient, el que encara està visitant. Suposo que si passa un any no, i es troben a un bar, mira, potser es poden conèixer, però vull dir, en el procés d'ajudar-te psicològicament és raro que folleu, bro.
0: Hòstia, pues a mi em va ajudar molt, tio.
3: Va ajudar. I no has anat a... no has necessitat més consulta psicològica?
0: No, amb aquesta noia no.
3: No, amb bueno. Aquesta, però vull dir, amb un altre psicòleg.
2: Clar.
0: Ah, no, ja va.
2: Zero,
0: no,
2: sí,
0: ja et dic, vull
2: et
0: dir...
2: va salvar.
0: Va ser això... Clar, no només era pinxar, saps? També vam parlar del que és el tema. Al final també vam fer hores de consulta i tal.
3: Sí, que està molt bé les hores de consulta que vau fer, però molt poc professional de part seva de que s'anés a que follessi amb tu, sincerament.
0: Bueno, tenim punts de vista diferents.
2: Bueno, no sé, no, pues ja, oye, si ho vas fer i ja estàs curat, endavant.
3: Sí, sí.
2: Només ho diem per la resta de l'audiència que no pensi que és una cosa normal i que hauria de ser habitual.
0: No, això està clar.
2: Vale.
0: Al final, el psicòleg no és per anar-hi pinjar, saps? Vull dir que és això.
3: Home, no, només faltaria, saps?
0: A mi em va funcionar, però no, si per l'audiència, tio...
3: Qui li va tirar primer els trastos?
0: És una cosa que pot funcionar molt, tio, i s'ha de prendre en sèrio.
3: Però qui li va tirar primer, tu a ella o ella a tu?
0: Què vols dir, el de pinxar?
2: I va començar a tirar la canya,
0: clar. Sí. Ah, va ser com mig mutu, tio. Jo què sé, miradetes, coses que notes, saps?
3: Us vau agradar, a mitja consulta.
0: Bueno, no, a mitja consulta està clar. Al final estàs tu amb l'altre, us mira tot el rato. Mm. Però... són... los ojos, tio, nunca mienten, saps?
3: Molt bé, Toni, que vagi bé.
2: Vinga, xaval, que vagi bé.
0: Merci, adéu. Adéu.
4: Si necessites ajuda, no comptis amb nosaltres. Flash Urban, 93 545 68 68.

0: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flaixfm.cat.
1: Tens ganes d'escapar-te? Doncs comença pel millor. Troba un bon xollo. A buscaunxollo.com tens escapades i viatges per aquí a prop o ben lluny amb opcions per tots els gustos i per qualsevol moment de l'any. Ho tens fàcil i abans de decidir-te pots mirar un munt d'opinions d'altres viatgers. Ho tenen el millor preu garantit per temps limitat. Busca, compara, tria destí i fes la maleta. Buscaunxollo.com, l'app de viatges i vacances amb més de 3 milions de descàrregues.
2: Es que perdo, he perdut el nord.
3: Kelly Isaia ha perdut el nord, però ha trobat una bona cançó. He perdut el nord, del seu àlbum Odaro.
2: Es que perdo, he perdut el nord. Es que perdo, he perdut.
3: Kelly Isaia, he perdut el nord, amb el suport del departament.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
4: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
1: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
4: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
5: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
6: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
5: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.

0: És Clarén i Omar Courts, això es diu Ojos Brujos, són a través del Flash Urban, les 8 i 26 minuts. Avui que estem parlant sobre la salut mental, si vols participar en directe, ja saps que el telèfon és aquest.
1: 93 545 68 68.
0: I ara aquí tenim el telèfon.
2: Doncs tenim el Marc.
0: Ah, el Marc.
2: Sí, el metge.
0: Hola, Marc.
3: Hola, bona.
0: Tu ets metge?
3: No, estic estudiant encara.
0: Estàs estudiant de metge. Molt
2: però
0: bé, Marc.
2: Nosaltres diem que ets metge perquè així manifestamos, bro. I així ho seràs.
3: Ah.
2: Claro.
3: Ah. Espero, espero.
0: Molt bé, Marc, i com ens que ens truques avui al Flash Urban, tio?
3: Bueno, doncs, parlàveu de la salut mental.
0: Sí.
3: I, home, la pressió que tenim nosaltres jo crec que és de les més altes.
0: La dels metges.
3: Sense valorar ninguna altra professió, però en els estudis a tot.
0: Els estudis, també, i, dius?
3: Sí, sí, o sigui, podem tenir un dia 12 hores de classe, podem tenir un altre dia milers de pàgines per estudiar, la sobrecàrrega assistencial és molt elevada, etcètera.
0: Sí, per estudiar de metge hi ha dies que tens 12 hores de classe cada dia.
3: Sí, sí, des de les 8 del matí o fins a les 8 de la tarda. Jo estic a l'autònoma i hi ha dies que sí, que comencem a les 9, fem de 9 a 1 i de 3 a 8.
0: I no us heu queixat que això és massa?
3: Això, bueno, es porta així sent tota la vida.
0: Tota la vida, clar.
2: Clar, el tema és que hi ha molta competitivitat amb el tema de la medicina, perquè només pocs estudiants poden accedir a...
3: Bueno, és que... I el problema és que entrar és un punt de partida un altre cop, o sigui...
2: Sí, sí, des de l'ESO que ja esteu agobiats, pràcticament.
3: Sí.
0: Sí, que per entrar necessites una nota altíssima per entrar per estudiar de metge.
3: Sí, sí. I després a treure la sala és encara pitjor.
0: Clar.
2: I després fan la prova del MIR, que és com l'examen dels metges, que clar, si tu vols fer, per exemple, cirurgia plàstica, que és la que més et paguen, hi ha molt poques places. Per tant, has de quedar mínim entre els 100 primers o 200 primers per garantir-t'ho, oi que sí?
3: Exacte, i crec que es presenten aquest any, crec que són entre 20 i 30.000 persones, ja en 10.000 places.
2: Ara meva!
0: Hi ha 2.000 places i s'hi presenten...
3: No, 10.000. 10.000 places i es presenten entre 20 i 30.000 persones.
0: Clar, per tant, moltíssima any. Gent es quedarà fora, ja podeu estudiar.
3: De cada 3 metges, 2 es queden fora.
0: Déu-n'hi-do!
2: És a dir, que has de ser dels 30% millors i després d'aquest 30% has de ser d'un 3% dels millors per poder accedir a la carrera que tu vols realment... Bueno, perdó, el tipus de medicina que vols fer de veritat.
3: Aproximadament, sí.
2: Molt bé.
3: Sí,
0: clar,
3: sí.
0: O sigui, és una càrrega mental una bueno, rere l'altra. Sí. O sigui, mai tens com una...
3: Digues. Que molts, doncs, des dels 17 anys, doncs, sortim de casa, perquè jo tinc el cas d'aquí, però hi ha molta gent que ve de l'altre punt d'Espanya, després als 24 se'n van una... O sigui, s'estan 5 anys fora, després un any s'estan tornant a casa per preparar-me, després fan el mir un altre cop fora, llavors s'estan fins als 30 anys donant voltes per tot el país.
0: Clar, i això suposo que també t'has de buscar-te una feina per combinar-t'ho, per pagar-te les teves coses.
3: Sí, sí.
0: És una càrrega mental rere una altra càrrega mental, no pares.
3: Sí, sí. I després, lògicament, després de tot això no tens plaça. O sigui, tens que fer l'oposició. O sigui, el MIR no et dona plaça, que això no ho sap molta gent.
0: Clar, o sigui, un cop tens el MIR aprovat, no tens plaça segura.
3: No, tu pots fer el MIR i estàs al carrer com aquell que diu... després de tot l'ho estudiat.
0: És com sí, sí. Això de ser metge és un camí que no s'acaba mai, eh?
3: És molt vocacional. És com el...
2: Bueno, com vocacional...
3: Ser mossèn, com per, ser militar...
2: Perdona que et corregeixi, és vocacional, però també hi ha molta gent que li agrada viure bé i no passa res, que per això volen ser metges, que també és cert.
3: Sí, però bueno, que et faries més ric fent una empresa, segurament.
2: Sí. Ja. Tu què vols fer, tio? Quina t'agradaria fer?
3: Doncs sempre he volgut fer cirurgia. No sé quina concretament, però
0: cirurgia.
3: Alguna cirurgia d'aquestes estaria bé.
2: Fes plàstica i ens poses tetes, el Miquel i a mi.
0: Sí, estaria
3: bueno,
0: guai.
3: Això depèn, desgraciadament depèn d'un número després, però bueno.
0: Ja. Molt bé. Pues Marc, avui has fet, per tant, 12 hores a classe, aquest dimarts.
3: Sí, avui he fet 12.
0: I demà te queden 12 hores
3: també.
0: Més.
3: Sí, demà també.
0: Bueno, pues vinga,
3: i en 10 dies, les 2.000 pàgines.
0: Dios!
2: Oye, pues Marc, et recomano si tens alguna estoneta de relax, que et miris una pel·li que es diu Mentes Brillantes, que va literalment d'això. Són dos xavals joves que estan lluitant per al tema de medicina a França i és la polla la pel·li, està guapa.
3: Doncs la miraré. Moltes gràcies.
2: Molt bé.
0: Vinga, maco, que vagi bé els estudis.
2: Vinga, xaval.
0: Adéu. Avui parlem de la càrrega emocional, també de la importància de la salut mental. Tot això, si tens algú per explicar-nos, va.
1: Truca'ns ara. 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola, buenas, chico.
0: Hola, com et dius?
2: Què tal, nen?
4: Antonio.
0: Antonio, des d'on ens truques?
4: València.
0: Ah, Antonio de València. A veure, què tens sobre salut mental per explicar-nos, Antonio?
4: Bueno, yo gracias a Dios estoy bien, tengo mi familia, mi trabajo, por ahora estoy bien, gracias a Dios.
0: Qué bien, Antonio, qué alegría.
2: Antonio, pero tú sabes que todos están bien, los que tienen problemas de salud mental, vale, o sea, no es que estén perfectos, pero tú también tienes algún momento segur de presión familiar, de, yo qué sé,
4: fíjate. No digo que no, pues sí, he pasado mi momento, bueno, malo, la verdad, sí.
0: I doncs per què truques, si està tot bé, Antonio?
4: Oh, per preguntar una cosa, què te va a dir? Ayer, ¿no trabajaste ayer o qué vosotros?
2: Esto, Antonio, lo puedes preguntar por redes sociales en vez de llamar al programa para esto, hombre.
0: A més, ahir era festa, Antonio, no vas fer festa ahí, tío.
4: Oh, pero fiesta de España, no de Cataluña, creo yo, ¿no?
0: Por favor, molt bé. Molt bé, l'Antonio.
2: Jo me callo. Jo me callo, que si no anem polèmica, sempre.
0: Adéu, Antonio, que vagi bé.
2: Adéu.
0: Hola. Hola.
5: Hola,
0: com et dius?
2: Ei, tio.
5: Bien, ¿cómo estás?
0: Bien, ¿de dónde nos trucas?
5: Sí, estamos escuchando Flash FM.
0: Muy bien.
2: Sí, claro que sí.
0: Perfecto, por eso has trucado, claro que sí.
5: Que me encanta. Yo estoy en Aragón, en Caspe.
0: Ens escoltes des de Caspe, Aragón. Molt bé. I què ens vols explicar, Biel?
2: Mare meva, què li passa?
5: Ah, solo explicar que me encanta Biel. Quiero saludar todo la ciudad, ¿cómo se llama? De Mataró, Rocafonda, que es mi primer ciudad aquí. Cuando
2: espera, un momento, Biel, un momento, coño. Tú quieres saludar, vols saludar a Rocafonda, a Mataró, que sí, perquè no ho sàpiga,
5: sí,
2: és, el barri,
5: sí.
2: És el barri de la Minya Mal i el seu pare i tal, tot això. Però per què vols saludar allà?
5: Eso es, que me saluda todo.
0: Pero Biel, canales, Biel, pots callar.
2: Mare de Déu.
0: Biel.
2: Mare de Déu.
0: Què riu, aquest home?
5: Me recorda bien.
0: Biel, calla.
2: Crec que està...
0: Però crec que no es diu ni Biel, crec.
2: No, jo crec que no.
0: A veure...
5: Ese para recordar.
0: Però aquest home, què està parlant?
2: Perdona, noi, calla.
0: No, pots callar.
2: Què li passa?
0: Que te calles.
2: És que no té problemes de salut mental, té problemes mentals.
5: Ah, me encanta escuchar Flash FM.
0: Però a veure, una cosa, pots escoltar-nos?
2: Si no nos escuchas.
0: Si no estàs escoltant-nos.
2: Només parles tu, cabró.
5: No, no escolta nada. No habla mucho catalán, pero escolta.
0: Este tío es tonto. Ho he dit en castellà perquè s'enteri. És tonto que es toma. I ja està.
2: Jo. Muy bien, capitán.
0: Molt bé.
2: Bueno, oye, te vamos a colgar, que es que no se puede hablar contigo, ¿eh?
0: No, es imposible.
5: Vale, vale. Pero el primero de la gente que me ha acogido bien y que sea amable, se me mataron.
0: Encara està xerrant sol, ¿eh?
2: Yo creo que ha trucado a una otra radio y se está confundiendo.
5: Que me gusta Cataluña.
2: Muy bien.
0: Pero pues calla.
2: Por favor.
0: Aquest home no calla.
5: Cataluña.
2: Tindrem nosaltres problemes mentals.
0: Però a sobre va rient sol, saps?
2: Sí, sí.
0: Va xerrant i va rient.
2: Això no funcionarà. No. Això no funcionarà.
0: Senyor!
5: Vale, como viene de trabajo y está cansado, y vale.
0: ¿Qué? Ha dicho que viene del trabajo y está cansado.
2: Bueno, mira. Tu trabajo es molestarnos.
0: No, literal, eh.
1: Son más intensos que la teva ex. Flash Urban. Amb Miquel González y Tomás Poal.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, Pol, que m'han dit que vols parlar amb el Doraemon, és correcte?
2: Sí.
1: Quin regal vols que et faci el Doraemon?
2: Una foto del Sergi Domena.
3: Ah, vols una foto del Sergi Domena?
1: Bueno, com no tinc aquestes coses, aquí tens el piti de Malboro i l'ampolla de cervesa. Tot pel Pol.
3: Foto del Domena, Doraemon.
1: Escolta, tinc una foto del Sergi Domena, però està en pilotes, Pol. Llavors no sé si la voldries.
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: El remix de Juan Magán i Henry Méndez, que està la José de Rico. Això que es diu Rayos de Sol, avui que parlem de salut mental al Flash Urbà.
1: Sí, sí, sí, tema important, de moment bones trucades. M'ha agradat molt la trucada de l'estudiant de Medicina, de dir...
0: És l'única bona que hem tingut avui, de moment.
1: Sí, l'únic que no estava puto xalau. Bueno, ens ha molat molt també la del tio que es follava la psicòloga.
0: Ah, sí, també.
1: Aquesta, cuidao.
0: Molt bé. Doncs si tens alguna experiència, alguna història per compartir amb nosaltres relacionada amb la salut mental...
2: 93-545-6868.
0: Efectivament, 93-545-6868. Poden ser històries vostres, personals, o també d'algun amic, amiga, familiar, que us hagi tocat ben de prop i que hàgiu passat malament justament per ells o per elles.
1: Tema de feina també, recordem. Pues jo què sé, si a la feina, si treballeu a un banc i han atracat el banc, això pot ser perillós per la ment. Els maquinistes, no?, que veuen els suïcidis, també, això, cuidao.
0: Atropellar gent que no té res a veure.
1: Clar.
0: Heavy. Hola, bona nit.
3: Hola, bona nit, otra vez.
1: No, calla.
0: Per favor, aquest home, no, aquest sí que no està bé.
1: Aquest no està bé, però zero bé.
0: Parlant de salut mental, aquest home no va bé.
1: Pot ser.
0: No, no.
2: 93-545-6868.
0: Històries relacionades amb la salut mental les volem compartir avui aquí al Flash Urban, a Flash FM.
1: Vinga, és un tema important a comentar, compartir. Molta gent que ho exposa a xarxes socials, altres que s'ho guarden per ells mateixos, gent que no va ni al psicòleg, que és important anar si esteu malament i penseu que podeu arreglar alguna cosa.
0: Sempre va bé anar al psicòleg.
1: Sempre va bé. És que quan penses que no tens res és precisament perquè potser tens alguna cosa.
0: Justament és quan més ho necessites.
1: Per favor.
0: Per cert, si vols demanar una broma telefònica, també tenim el WhatsApp obert,
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Hola, bona nit.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Oli.
4: Cristina.
0: Des d'on ens truques, Cristina?
4: Des de Lloret.
0: Molt bé, i què tens per explicar-nos, a veure?
4: Doncs vaig estar una temporada treballant a Ràdio Palafolls i el noi em va estar fent bullying parlant amb el seu company quan estava transmitint en directe i tot això.
1: Espera, un moment.
0: Estaves a una ràdio local, Ràdio Palafolls.
4: Sí.
0: I feies un programa.
4: Sí.
1: Amb qui? Amb un home?
4: Amb un noi, sí. Bueno, dos nois.
0: Amb dos nois. I quan estàveu en directe, què et feien aquests dos nois?
4: Jo estava en directe i ells, quan jo estava a la peixera, diguéssim, i ells estaven a l'altra sala, i vaig deixar el mòbil gravant de què parlaven i vaig veure que m'estaven criticant.
1: Ah!
0: O sigui, us separava una paret de vidre...
4: Sí.
0: I tu vas descobrir que quan teníeu el micròfon...
4: Deixant el mòbil gravant...
0: Sí.
4: Vaig escoltar que em criticaven. Bullying.
0: I què deien?
1: Sí.
4: Que servia per treballar al Marinelán i que deixés la ràdio.
0: Que heavy, Cristina. I els hi vas dir alguna
4: cosa? No, al final no vaig dir res.
1: Hòstia, però tu quants anys tenies?
4: Doncs tenia 25 o així.
1: Ah, o sigui que, clar...
5: Què passa?
1: I aquests homes, clar, vols revelar la seva identitat?
4: No, millor que no.
1: Molt bé.
0: Encara surten per la ràdio, aquesta?
4: Doncs no ho he escoltat més, de veritat.
0: Perquè escoltes
4: Flash FM, normal.
0: Ell volia
4: presentar-se com a alcaldia, clar, i el tenia com un enxufe.
0: Es volia presentar com a alcalde de Palafolls?
4: Sí, o regidor de comunicació o alguna cosa així.
1: Fa quant d'això que vas deixar la ràdio, tu?
4: No sé quan fa.
5: Farà 4 anys.
4: 4 anys.
1: És que estic mirant aquí la programació de ràdio per si hi ha algun nom i ell ens diu o sigui, és aquest, saps?
5: Digo el nom.
0: Baixem el volum de la ràdio, parlant de ràdio, baixem el volum que s'acopla. Escolta, Cristina, de què anava el programa?
4: Era ràdio local, ficaves música i notícies.
0: Música i notícies, vale, sí. Perfecte.
4: Era el matí. Et puc dir el nom del noi, Es deia Marc, no?
0: Si tu vols dir-lo, és cosa teva.
1: És el Marc Ferri?
4: Marc, sí.
0: Dios, l'hem descobert!
1: Ara fa l'informatiu.
4: És ell.
0: Per tant, confirmes que aquesta persona et feia bullying quan tu treballaves a Ràdio Palafolls.
4: Sí.
1: Aviam, jo he de dir una cosa, Perquè, només perquè entenem el significat de la paraula bullying. Bullying és quan li dius directament i li molestes a la persona directament. En aquest cas, aquesta dona va posar un mòbil a gravar una conversa privada. No ho dic perquè estigui malament, vull dir que no és bullying com tal. Va escoltar unes crítiques.
4: Exacte.
0: Però aquestes crítiques tu vas descobrir que eren diàries?
4: Sí, era mia. Pares va deixar el WhatsApp chat obert amb ell quan, el vaig mirar diversos cops i veia com criticava amb el seu grup d'amics i tal.
0: O sigui, simplement aquesta... Bueno, simplement, entre cometes, et criticava. No, no és que et desplaçava a dintre de la feina.
1: O creus que també?
4: Tampoc és que tampoc em tractaven gaire bé, la veritat. Em feien el paperet.
1: Ja... Ja, ja, jo és només per dir les coses pel seu nom, perquè sí, al final has dit, sí, el nom, sí. Noia, has dit el nom d'aquest home, que tampoc ara la gent el busqui i digui has fet bullying. No ha fet bullying, tu li has enxampat amb coses horribles.
4: Exacte.
1: Que és criticar-te.
0: Vale. I tu com ho vas gestionar, això, parlant avui de salut mental?
4: Trucava a les meves amigues, acabava plorant al programa i al final vaig marxar.
0: Vas deixar la feina.
1: Vas plorar al programa, sí?
4: Bueno, quan estava a l'altra sala, a la redacció, diguéssim.
0: A la redacció acabaves plorant.
4: Sí.
0: Però, per tant, o sigui, tu vas haver de deixar una feina que et donava diners cada, a final de mes només perquè els companys et criticaven a les esquenes.
1: Et pagava Ràdio Palafolls?
4: Sí, en comptes d'ajudar i dir això pot estar millor, pot fer-ho millor, doncs entre ells se'n reien.
1: Ah, t'entenc, ja, t'entenc.
4: No donava un cop de mà.
0: Vale. Per tant, aquesta és la denúncia que has volgut fer avui aquí al Flash Urban sobre la salut mental a dintre.
4: Exacte.
0: De la feina. Perquè a la feina poden passar moltes coses molt difícils de gestionar, a vegades.
4: Exacte.
1: I que la gent no s'adona i que potser et fa mal, o tu estàs malament, perquè et fan mal, sí, sense voler o a propòsit, i la gent, bueno, ja.
0: I tu vas demanar ajuda fora de la feina? Vas anar a un psicòleg,
4: no,
0: o així?
4: No, vaig parlar amb la meva parella, la meva família i els meus amics, ja està. I no vaig voler donar-li més bola.
0: Vale, t'has canviat de feina, suposo, i tot bé, ja està.
4: Sí, tot bé, tot perfecte.
0: Molt bé, perfecte. Molt bé, doncs moltes gràcies, Cristina.
4: A vosaltres.
0: Adiós!
4: Bona nit.
0: Adéu, Cristina, que vagi bé.
1: Adéu, adéu.
0: Però la Cristina escolta Flash FM, vale?
1: Molt bé.
0: No s'equivoca de ràdio.
1: Jo tinc la foto de l'home.
0: Adiós. Hola.
6: Bones.
0: Hola, com et dius?
6: Soc el Joan, l'infermer que us va trucar la setmana passada.
0: Joan l'infermer, i avui parlem de salut mental.
1: De molt
6: salut
1: bé.
6: Mental, exacte.
1: És fantàstic, home.
0: Molt bé, Joan, endavant.
6: Bé, jo trucava per dir-vos diverses coses. Primer de tot, que hi ha una diferència entre el que és un psicòleg i el que tracta un psicòleg, i en el cas de salut mental seria més aviat un psiquiatre.
1: Ah,
6: vale.
1: Hòstia, sí.
6: Que és l'especialista en salut mental.
0: Vale.
6: Vale. Això què vol dir? Un psicòleg és una persona que ha estudiat psicologia, d'una carrera de 4 anys, i a part pues, que pot haver fet els seus màsters, es pot especialitzar en diversos factors, en diversos camps. Un psiquiatre és un metge que ha estudiat els seus 6 anys de medicina, ha fet la seva residència i ha tret plaça per estudiar psiquiatria. Vale? Això seria el primer que volia dir. Llavors, després, us agraeixo que parleu d'aquest tema, perquè la salut mental sí que és cert que és un àmbit que cada vegada és més obert, es parla més i tal, però segueix havent-hi bastanta desinformació, bastant desconeixement, sobretot per la gent jove,
0: sí,
6: que potser no els interessa tant el camp, aquest camp, o
0: perquè fins i tot fa vergonya sortir i dir que tens problema, que estàs malament.
6: Exacte. I després, sense desmereixer, abans que ha trucat el Marc, l'estudiant, sí, de medicina, que jo com a infermer també he de dir que infermeria són 4 anys, però que després nosaltres també tenim una residència que es diu EIR, en el nostre cas, que també hem d'estudiar durant 2-3 anys, si no recordo malament.
1: Vale.
6: Quan ens presentem, a lo millor són 15.000 o 20.000 infermers de tot Espanya, a diferents... va per comunitats, però... És
0: vale, hem d'anar una mica més ràpid, porfa. Vinga, va, una miqueta més ràpid.
1: Quina és la conclusió de tot
0: la
1: això?
0: La conclusió, va, tu pots.
6: Perdoneu. No, res, simplement dir això, que cada especialitat i cada àmbit té les seves dificultats, les seves coses.
0: Molt bé.
6: I un consell pel Marc és que quan acabi medicina, que espero que ho acabi...
1: Sí, acabarà abans que tu acabis de parlar,
0: sí,
1: perquè,
0: per
1: mare meva, mare de Déu...
0: Avui no has xerrat amb ningú, eh?
1: Avui ets mecànic, perquè vaya xapa i pintura.
6: Treballa.
0: Què has dit?
6: que el Marc, quan acabi medicina i sigui cirurgià o el que ell vulgui ser, que faci cas als infermers amb els que treballi.
0: Molt bé.
1: Ben dit. Grita-lo, reina.
0: Gràcies, infermer.
6: Gràcies a vosaltres.
0: Pensava que avui series més interessant. Ha sigut interessant el que has dit. Juro. Però avui, la setmana passada, ho vas fer millor.
1: A mi he de dir que m'ha agradat molt la intro de diferència entre psicòleg i psiquiatre.
0: Amb això ja en teníem prou.
1: Una pregunta, infermer, des del punt de vista mèdic o teu, personal, és més cabra psiquiatre que psicòleg, aleshores, o no?
0: Bueno, el psiquiatre és més el metge.
1: Clar.
0: És més metge.
6: Exacte. El psicòleg és per anar quan tens, jo què sé, has trencat amb la parella, tens tristesa, trobes dolgut, coses així. En canvi, el psiquiatre seria més aviat quan ja tens pensaments, diguéssim, més...
0: superiors.
6: Més enllà de... Més, exacte, més superiors, tens al·lucinacions, tens visions, escoltes veus... i moltes més coses.
0: Clar, i moltes vegades és el psiquiatre que recepta el psicòleg.
6: Exacte.
0: Vale.
6: O el psicòleg recepta el psiquiatre quan veu que ell no pot arribar.
0: No pot arribar a fer-ho.
1: Clar, clar, és un altre rotllo. Hola, que heavy.
0: Molt bé, veus? Molt bé. Això ens ha interessat més que l'altre.
1: Bé.
0: Veus? Molt bé.
1: Jo l'altre ja m'he oblidat, per exemple.
0: L'altre no m'he entrat de res.
1: Ja, fora.
0: Molt bé. Gràcies, guapo, que vagi bé.
1: Adéu, rei.
6: A vosaltres, moltes gràcies.
0: Adéu.
2: Som els nòvios que la teva mare no voldria per tu. Urban.

0: que ens canta per aquí la Tini, de dos amantes, un molt ric i un altre molt pobre. I era una història d'amor que un dia va poder ser real.
1: Amb qui es va quedar ella? Amb el ric, no?
0: Sí, és ella que es queda amb el ric o és ella que es queda...
1: Jo, no, no, sé. No ho sé, però és real, lo del ric i pobre o no?
0: Sí, la cançó va d'això.
1: Ah, va d'això. Sí, pues, sí. Home, ella a la vida real s'ha quedat amb el ric.
0: Sí.
1: El jugador de futbol,
0: ah, vale,
1: famós.
0: Ah, bueno, clar. Estàs parlant de la Tini en persona.
1: Clar, clar, clar. Ah, sí, vale, sí, vale. No, la cançó no. Jo penso en la Tini, sí, sí.
0: Ah, vale,
1: la Tini al final ha marxat amb un futbolista ric.
0: Són les 9!
1: Mare de Déu, a dormir.
2: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit.
0: Anem a cantar, va. Sí, sí, sí.

0: Ja sabeu que cada dia a les 9 posem aquesta cançó perquè els nens se'n vagin a dormir i no truquin al Flaix Urban.
1: Correcte, així que ens podeu escoltar, però no podeu trucar-nos, d'acord? Així de senzill.
0: I avui, si t'acabes d'incorporar, estem parlant sobre la salut mental. Si tens alguna història per compartir amb nosaltres relacionada amb la salut mental, t'hagi passat a tu, o amb algun familiar, o algun amic, o alguna amiga...
1: Vale. És un tema molt important a destacar, perquè ho compartiu aquí amb nosaltres al Flaix Urban, així que ens dieu si és una cosa vostra, d'algun familiar, amic o persona.
0: El telèfon és aquest, el 935456868.
2: 935456868.
0: Ara anem a Tarragona, i ara Laura. Hola, Laura, bona
1: Laura.
0: Nit.
3: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
3: Molt bé.
0: Què t'ha passat a tu?
3: Pues no em va passar a mi. Això va ja fa uns quants anyets. Jo vaig anar a estudiar a Barcelona i vaig fer un grupet d'amics. I un dels... Bueno, lo típic, no? Que dic, un amic d'un amic. És veritat, eh? No em va passar a mi. Vale, era l'amic d'un amic.
0: Vale.
3: Va ser... La, bueno, pues van començar... Vaig conèixer el que era la zona hermètica, la zona de festa i tal. I a l'amic d'un amic... pues la primera nit que sortim, el presenta, tal... Bueno, pues potser es va passar una miqueta... amb els estupers, amb els estupefaits.
1: Amb les drogues.
0: Amb les drogues, vale.
3: Exacte.
1: Podem saber de quin tipus de drogues parlem o era en general de tot?
3: Pues no et sabia dir exactament perquè no va consumir davant meu.
1: Vale.
3: O sigui que realment no et sabria dir.
0: Simplement sabies que anava drogat i ja està.
1: Anava molt drogat.
3: Anava
1: fins al cor.
3: Anava una mica passadet i el meu amic em va dir, mira, és que tenim aquest amic que a vegades pues, va al lavabo, que consumeix, que a vegades el vigilem, vale. Però
0: se'n va passar
3: una mica, que tal i qual. I què ens va passar? Pues el vam portar a casa, vam dir, no, si has consumit, vinga cap a casa, el vam portar a casa, tal. I va arribar a casa seva, ho dic perquè això bueno, pues, també és una mica una lliçó, vale?
0: Sí, sí.
3: De salut mental. Va arribar a casa seva i era un tardeo d'allà de la zona hermètica i uns pares estaven allà amb uns familiars jugant al parxís o a la oca, no sé què. Al cap d'una estona, nosaltres ja l'havíem deixat allà, ens truca la mare que quan va entrar el noi s'havia menjat les fitxes del parxís.
0: Les fitxes del parxís se les va menjar?
1: A veure, no
3: es va seure allà amb ell i es va quedar així amb la mirada perduda i de sobte, sense dir res, va començar a menjar-se les fitxes del parxís.
0: Pues se les va tragar.
3: Sí, se les va tragar.
1: Clar, perquè no pots mastegar-les.
0: Clar.
1: Són de marfil, no? No, el plàstic dur.
3: Ens va trucar, ens va dir que si sabíem que havia consumit perquè se l'emportaven a urgències i tal. Aquesta persona, a dia d'avui, té una esquizofrènia per consum.
0: Per tant,
3: i va ser una lliçó molt...
0: molt
3: gran de salut mental, de consum, de tal. Bueno, allò va ser, jo era superjoveneta, acabava d'arribar a la universitat, tenia 18 anys i va ser com, vale, no he consumit, però això és la lliçó més gran del món.
0: Clar.
3: De que no penso consumir mai, ni ho faré mai,
0: per
3: perquè
0: tant,
3: mira,
0: és una persona passar. Que consumia potser diàriament per arribar a aquests extrems.
3: Sí, exacte. Sí, bueno, va continuar consumint, jo em vaig allunyar una miqueta d'aquest cercle, vaig dir, això no em pot bé, fora.
0: Clar.
3: I, bueno, va passar això, sí, sí. També és veritat que, bueno, em va impactar tant i ara fa bastants anys. I ara, doncs mira, han passat molts anys d'això i ara estic estudiant una segona carrera, que és psicologia.
0: Ah, per tant, seràs futura psicòloga.
3: Bueno, no ho sé. De moment jo ja tinc la meva professió, però això és una cosa que m'agrada molt, la salut mental. Penso que està superabandonada i que realment és una cosa que, bueno, pues, es pateix molt i que s'ha de cuidar molt.
0: Pues de nit a la història que vas viure només a Terra, a Barcelona, quan vas començar la uni, eh?
3: Sí, sí, 18 anyets tenia, va ser com molt impactant. Me'n recordo aquella mare plorant a urgències perquè vam anar allà, li vam dir, no sabem què ha consumit, ja ell, el meu amic li explicava, és que ja ho fa, no ens explica què, no sé què. I veure aquella mare, no?, destrossada, bueno, pues clar, va dir, mira el que ha fet el meu fill, jo, allò em va marcar moltíssim. I va ser com, Déu meu.
0: És que no és sempre, no és tot els casos de salut mental, però sí que hi ha molts que estan relacionats de salut mental relacionats amb les drogues. No tots, insistim, només faltaria. Però
3: no
0: sí que n'hi ha
3: tots,
0: molts...
3: No, ni molt menys. Aquest va ser un diagnòstic de bueno, pues, una esquizofrènia per consum, però no sempre, evidentment. Però bueno, era un fet que vaig viure i...
1: Però ell consumia molt? És a dir, o va ser aquella nit i pam?
3: No, consumia molt. Consumia molt i va continuar consumint molt. Sé que posterior de tot això... aquesta persona seguia consumint, ja havia consumit prèviament, i que a més va estar en centres de salut mental més d'una vegada amb ingressos.
0: I ara mateix saps alguna
3: cosa d'ell? No sé res.
0: No saps ni idea?
3: Res. Vale. No, han passat 20 anys.
0: Clar.
3: No sé res.
1: No l'heu vist mai, ni cap amic, us ha dit, hòstia, us recordeu de tal? Ja.
0: L'únic que saps ell és que, l'enfermedad que té ara mateix i ja està, i res més.
3: Sí, perquè anys després jo encara vaig estar un temps a Barcelona, vaig treballar per allà i tal, i bueno, teníem l'amica aquest en comú i tal, però jo ara ja vaig deixar de treballar allà, torno a ser a Tarragona i ja no he tornat a tenir contacte, no sé res més.
0: Déu-n'hi-do la història de la Laura de Tarragona.
1: Ens ha deixat impactats.
0: La veritat és que sí.
1: Molt bé, Laura, doncs merci per compartir-la. Re, també que serveixi el missatge per la gent, aneu en compte quan...
0: Drogues males.
1: Drogues mal, aneu en compte quan consumiu, bla, bla, bla, tot això que s'ha de dir, vale?
0: Drogues males.
1: Caca.
0: Ah, sí?
4: Sí.
0: Sí, sí.
1: Droga, caca.
0: Droga, caca. Oh. Caca, sí. Gràcies, Laura, un petó.
1: Vinga, Laura, adéu. Adéu,
3: un petó, bona nit.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Karol G, To The Line i Rosowski. Això que es diu Baby Wow.
1: Mike Rosowski.
0: Molt bé, no?
1: Sí.
0: Aquest dissabte tenim Festa Flash FM al Loro. Ens anem a la Festa de les Bruixes de Martorell.
1: Festa de les Bruixes? Sort de tu, les bruixes es pentinen. És així la cançó, no?
2: I és igual que costa tant. No hi ha res gratis per anar-te'n. Tu no costa.
1: M'encanta que es gràcies. A veure quan és el següent concert.
0: A veure quan serà, eh? Sort de tu.
1: Les bruixes es pentinen. Oh, salutació, que es gràcies, si ens escolta.
0: Crec que sí, que sí. Sí. Vinga, va, telèfon obert. Avui parlem de salut mental.
3: 93 545 68 68.
0: I aquest és el telèfon. Encara estem flipant amb la trucada de la Laura de Tarragona. Que heavy, eh?
1: Bueno, sí, al final l'esquizofrènia és una cosa que va lligada amb les drogues, així que aneu en compte quan consumiu i heavy lo del parxís. Clar, jo no volia riure perquè sabia que acabaria dramàtica la història, però lo de menjar-se les fitxes del parxís...
0: Molt samat.
1: Mare de Déu, Andreu.
0: No, aquí ja veus que hi ha un problema, que no va bé.
1: Per favor.
0: Com devia cagar les... les...
1: El vàter devia sonar com...
0: Sí, no? I et sortia el número 6.
1: Sí, sí, uah, molaria, eh? Cagar i que soni 3! Cada fitxeta. Bueno, en fi.
0: Ai, per cert, Tomàs, una cosa.
1: Ai, cuenta.
0: Hi ha dies que et menges al món... Hi ha dies que el món se't menja tu, a que sí? Que estàs molt liat, a vegades. Sí, una ruptura,
1: és que és així.
0: Problemes de feina,
1: és així.
0: La preparació dels exàmens.
1: És així.
0: Sentir-te trist, estressat o desbordat no vol dir necessàriament que tinguis un trastorn mental.
1: Vale, i això què vol dir, Miquel?
0: És important reconèixer què sentim, parlar-ne amb les persones de confiança i demanar una ajuda professional si el malestar persisteix i afecta el nostre dia a dia. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la teva salut. És que és molt important parlar de la salut mental.
1: És vital.
0: És un missatge de la Generalitat de Catalunya.
1: Molt bé, bravo. És casual... Nois, sabeu que és casualitat, això?
0: Vull dir, 100%.
1: Que el programa que estem fent no té res a veure amb això que hem dit de la gent.
0: Amb aquest anunci, però bueno.
1: Amb la menció aquesta. O sigui,
0: però bueno, però vale. Gràcies, Salvador Illa.
1: Ai, Déu meu.
3: 93 545 68 68.
0: Doncs sí, avui parlem sobre salut mental. Històries relacionades amb alguna malaltia mental que t'hagi passat a tu o algun familiar o algun amic vostre.
1: Exacte, així de fàcil. 93 545 68 68, el nostre telèfon. Truca'ns.
0: Hola.
4: Buenas.
0: Hola, com et dius?
1: Ei, capitán.
4: Em dic...
0: Et dius?
4: Trucava perquè... Albert.
0: Albert, des d'on ens truques?
1: Albert, plan de val.
4: Sí, de Vic.
0: Albert de Vic, què et passa?
1: Vic, Vic.
4: Sí, entre 16 i 18, un estiu estàvem amb els amics, això de salut mental.
1: Ahà.
4: I hi havia un amic que el va deixar a la parella.
0: Vale.
4: I allò que estàvem allà i va dir, bueno, per oblidar-la començaré a fumar... Bé, començaré a fumar Maria.
0: A fumar Maria.
4: I allò que no se'ns va córrer més que dir-li, ben fet que fas, així ens l'oblidaràs. Pues a la moraje, una mica el que li ja va passar a l'altre. Atac d'esquizofrènia per culpa de la Maria i... Tens cops i ara d'estar...
0: Bueno, per fer un... O sigui, li va deixar la parella, va dir, bé, per oblidar-la, vinga, fumar.

0: fumar, Maria. I tu li dius, va, vinga, va, anem a fumar, Maria. I va, i vinga, sí. Atac d'estrisofènia.
1: Nosaltres no vam fumar, però sí que li vam dir, fes-ho. Claro que ja, 16, 17 anys, ja pots comptar tu què pensàvem.
0: Ja,
2: això és bàrbar, eh?
1: I sí, al cap de 5 anys, de cop i volta, treballava amb ser mare, bueno, uns merders, o van haver de venir a buscar l'ambulància a la feina, més endavant, bueno, o van haver d'ingressar a l'hospital...
0: Tot per un porro, eh? O sigui, estem parlant d'un porro.
2: D'un petisca.
1: Va començar amb un porro. Mm. Després, clar, el porro va portar males companyies, suposo, a drogues més fortes, i va acabar un dia fent un pet al cap.
2: Pobret, no?
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí. No, perquè veguis la tonteria de la Maria. Comences amb marihuana i acabes...
0: I acabes a l'hospital.
2: Clar, no, això sí, no, sí. Clar. Doncs sí, hem d'anar en compte amb les drogues.
0: I tampoc estem parlant d'una droga... A veure, que totes són dolentes, eh?
2: Sí, no, però vull dir... no és la més criticada ni
0: exacte,
2: la més...
0: Exacte, que no és LSD, saps què vull dir? Que tampoc...
2: Que és de les més normalitzades.
0: Exacte.
2: És de les més normalitzades, sí.
1: És el que et dic, si quan ens va dir, hòstia, crec que... provaré això de la Maria, que així ens estaré més bé, que diuen que tranquil·litza, nosaltres li vam dir, hòstia, sí, això t'anirà bé.
2: Aviam, un altre consell que dono...
0: Allà consell de merda li vau donar, també t'ho dic, eh?
2: Sí, però el tema és que assegurar-te de quina herba fumes, també és cert, perquè a vegades
0: sí.
2: Fem la d'agafar el carrer i no saps què et donen, que hi ha molta cosa molt química, hi ha una cosa que es diu spice, que és com la herba molt més barata
0: sí?
2: I que et deixa tieso.
0: Però
1: deixa... No sé, al principi...
0: Et deixa adormit.
2: Bueno, et deixa molts zombis. Si busques vídeos d'Anglaterra passat i la penya va al carrer com zombis. I és tremendo.
0: Sí?
2: Fatal.
1: Doncs al principi va començar que la Maria li cuidava la planta a la seva iaia, que sempre s'encardava que l'anava a regar.
2: Què li feia?
0: Li cuidava la iaia, la planta.
1: La seva iaia li cuidava les plantes.
2: Mare de Déu.
0: Collons, la iaia. Molt bé.
2: La iaia sí, Conxita, sí.
0: Saps alguna cosa, ara, d'aquesta persona, d'aquest amic teu?
1: Bueno, sí, em sembla, vull dir, viu a casa dels pares, el que passa que està sota supervisió mèdica i treballa a la brigada municipal, com que són ONGs i estan obligats a agafar gent amb discapacitat, doncs treballa allà.
0: Clar.
2: Una pregunta, la brigada municipal, clar, és també tema d'aparcaments, pot ser?
1: No, en aquest cas és barrendero, eh?
2: Ah, vale, barrendero. Vale.
0: No és el que posa les multes del cotxe que no ha pagat a la zona blava, no? També podria ser.
2: Podria ser-ho?
1: No ho sé si podria ser.
2: Ah, vale.
0: Potser sí, que pot ser-ho.
2: Jo vaig veure fa poc a Gavà que crec que sí, que eren gent amb, bueno, amb discapacitats o amb gent amb... Sí.
0: O depèn del poble, potser, a vegades.
2: Sí, depèn, sí. Bueno. Sí.
0: Molt bé, doncs resum, drogues males, una segona vegada que ho diem aquesta nit.
2: Droga caca.
1: El resum és no doneu un consell de merda dient que fumi porros.
2: També, clar. No.
0: Tu sents una mica de part de culpa d'haver-li animat al teu amic a que es fumés un porro, o no?
1: No del tot, però sí que recordes el moment quan el veus, quan te'l trobes pel poble, perquè al final és... Quan te'l trobes pel poble dius...
0: Està aparcant.
1: Sí, dius, dius sí que ell havia d'haver callat la boca. O bé dir...
2: Quants anys teniu vosaltres ara, tu i ell?
1: Ara 30.
0: 30. I quan va passar això?
1: Això devia passar... Amb 16, 17 li devíem donar el consell de merda.
2: Oh,
1: i recordo que en 20, quan vaig anar a veure un dia el meu pare a l'hospital, sé que m'ho vaig trobar que el perseguia el segurata perquè s'havia escapat d'allà i va venir a saludar que anava amb la barra de... Sí, sí, va ser un xou aquest
2: home, dia. Això està guapo. Bueno, està guapo, està guapo. Però és bastant de pel·li, del Joker.
1: Sí, sí, vaig anar allà a l'hospital i l'estava perseguint el segurata, que ell anava amb la bata desbordada per darrere, que s'havia escapat de l'habitació que estava.
2: La cabra.
0: També entenc que amb 16 anys arribar a la conclusió aquesta és difícil de pensar-ho, saps?
1: Bueno. Sí, sí, clar. Però vull dir, era bon noi i tot, però sí que és veritat que... més que res, penses el moment aquell dia allà a la piscina,
0: sí.
1: Per què collons no vam callar la boca?
0: I allà es va fumar el porro. Bueno, gràcies, Albert. Una abraçada. Ànims.
2: Ben dit, rei. Adéu.
0: Moltes gràcies.
3: Què fan les cabres? Escolten el Flash Urban.
4: Nueva York!
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Brou presenta De Colors, una cançó per recordar-nos que la vida no està

Escoltes FM Andorra 93.8. Flash FM. Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: truques. 93 545 68 68. Flash Urban.
1: Les 10 en punt, nova hora del Flash Urban. Fins les 11 que estem acompanyant-vos aquesta nit de dimarts, dia 13.
2: Què t'ha passat? Va, explica què t'ha passat ara mateix.
1: M'ha passat una cosa, que és que el Tomàs m'ha d'explicar una cosa molt graciosa fora d'antena i cada vegada que obro un micro penso, merda, no m'ha explicat.
2: Però portem ja 3, no ho així.
1: Sí, bueno, en fi, és igual. Si t'acabes d'incorporar al Flash Urban, que sàpigues que avui parlem sobre salut mental. Si tens alguna un familiar, o tu mateix, o tu mateixa, o algun amic o amiga que hagi passat per algun problema de salut mental i ens ho vols compartir, sí, doncs truca'ns i ho comparteixes amb nosaltres, i ja està.
2: Vinga, va, si de fàcil, 935456868, així que ens dius ara mateix quin és el problema o què et passa pel cap, qualsevol coseta, estem a la teva disposició.
1: Vinga, va.
0: 93-545-6868.
1: Hola.
3: Hola.
1: Hola, com et dius?
3: Paqui.
1: Paqui, des d'on es truca?
2: Mare meva, la Paqui.
3: De Tarragona.
1: Paqui de Tarragona, baixa'm una mica el volum de la ràdio, sisplau, que s'acopla.
3: Ja està.
1: A veure, Paqui de Tarragona, avui parlem sobre salut mental. Què t'ha passat a tu?
3: Ai, a mi no, a mi res.
1: Menys mal, vale. I què? I doncs?
2: Mare meva, Paqui. Ens pots ajudar, Paqui?
1: A veure, Paqui, per què has trucat, tia? Doncs,
2: vaya, Paqui.
1: Joder, la Paqui, tio.
2: Mare de Déu, Andreu.
1: Bueno, ja que la Paqui ens ha penjat, truca'ns tu.
0: 93-545-6868.
1: Que déu-n'hi-do les històries que ens han arribat avui parlant de salut mental, eh? La veritat.
2: Hi ha algunes que he vist, per cert, m'agradaria que truqués algun psicòleg, psicòloga o psiquiatre, psiquiatra. Abans ens han dit un tio que va ser pacient d'una psicòloga i que van tenir relacions sexuals i, bueno, i amoroses. Llavors, vull saber l'opinió d'un psicòleg professional, si això pot passar, està bé, què passa, com va, està prohibit, no sé.
1: Si és ètic o no és ètic, jo crec que no ho és, però bueno.
2: I si hi ha alguna, jo què sé, saps, alguna norma, o com el metge, que està obligat a curar algú sempre, saps o no?
1: Com?
2: El metge, crec que hi ha un juramento que tu cures.
1: Ah, vale.
2: Saps o no? Sempre has de curar, per molt que no sigui un violador. No, no pots dir que no, exacte.
1: Va, sí, vale, sí, vale, sí. Vale, vale. Hola, que heavy.
2: Sí, té un nom, eh? Us ho dic ara mateix. Sí,
1: Hi ha una norma que el metge no pot dir mai que no.
2: El juramento hipocrático. És el compromís ètic tradicional que assumeixen els professionals de la medicina a l'iniciar la seva carrera per guiar la seva pràctica en principis morals i de respecte cap als pacients.
1: O sigui, el resum d'aquest jurament és que un metge no pot dir mai que no. Sempre ha de curar.
2: Sí, sí, sí. Bomba. És un rotllo així. Sí, sí, sí. A veure, estic mirant més detalls, perdoneu.
1: Gafes de l'ofici, total.
2: Hi ha també coses, és a dir, secreto professional. És a dir, no has de dir les coses al pacient.
1: Vale,
2: per exemple, no pots dir-ho, no pots dir els noms. Sempre fixa't que un metge diu, me ha venit un paciente.
1: Sí, a vegades, no el nom.
2: Si hi ha confiança, suposo que amb la família pot dir, mira, era el dueño de Apple, m'ho invento. Bueno, sí. I llavors, si li pregunta un metge, en plan, oye, ¿quién era este? En teoria ha de dir, no, juramento hipocrático, no tengo que decírtelo.
1: Qué heavy.
2: Sí, sí, molt bèstia.
1: Vinga, va, truca'ns ara.
0: Truca'ns ara. 93-545-6868.
1: Telèfon obert, avui que parlem de salut mental. 93-545-6868. Històries que hagin passat a tu, o a algun familiar, o a algun amic o amiga.
2: I a tu, què t'ha passat avui?
1: Hem parlat molt de drogues avui, relacionat amb la salut mental.
2: A veure, avui no, sempre parlem molt de drogues, bueno, però avui concretament hem parlat del tema esquizofrènia.
1: És que jo no em drogo, saps?
2: Mare meva, bueno.
1: És veritat?
2: No, realment no drogues, no.
1: Ah.
2: No, jo tampoc, que no sembli que jo sí, clar.
1: Ah, no, vale.
2: Sempre sembla que jo em drogo a gas, perquè no, clar. No. Bueno, clar.
1: Hola.
4: Hola, Andreu, ¿qué? Estamos aquí.
1: ¿Qué?
2: ¿Pero qué eres, niño?
1: ¿Qui ets tu?
4: Jo, el Martín, perquè sepa.
1: Martín, saps que no pots trucar nens, no? A partir de les 9 no poden trucar els nens.
4: ¿Cómo que niño?
2: Mare meva, pero deja de hacerte gracioso, mocoso. Vaya basura.
4: Que tengo que ver 23, perquè sepa.
1: Tens 23, amb aquesta veu? Sí, una polla com una olla, guapo.
2: Però si no t'ha salido ni un pelito en el huevito.
1: Sí.
2: Oye, nena, deixem, que no pots parlar, que són més de les 9.
1: És la veritat, eh? Ai, els nens pajeros que ens truquen.
2: A més, posar accent gitano no te hace malote, te lo digo en serio, eh?
1: Et fa subnormal, et fa tonto.
2: Sí, la verdad es que...
1: Vull dir que vas aquí de graciós i no.
2: Sí, no, certament no.
0: Tomba.
1: Pot trucar algú?
0: 93 545
1: Ajudeu-nos.
0: 68 68
1: Potser no hi ha històries mentals per explicar avui.
2: Però per què? Potser és un dimarts tonto. És que és martes 13, eh?
1: Ja, ui.
2: Cuidao, mira.
1: Martes 13.
2: Cap dimarts, broma telefònica, eh, bro?
1: Ningú ha demanat broma telefònica.
2: És el primer programa que ens passa.
1: Dios. Hola?
5: Hola.
1: Hola, com et dius?
5: Jo, Carles.
1: Des d'on ens truques?
2: Vinga, Carles.
5: A Tarragona.
1: Molt vale. Bé, Carles, què ens vols explicar?
5: Jo sóc el psicòleg que ho he demanat.
1: Bé!
2: Ah, fantàstic, por fin!
1: Digue'ns, Carles.
2: Ajuda professional.
1: Explica'ns. Un psicòleg pot tenir relacions sexuals amb un pacient seu?
5: A veure, és com un vacío legal.
2: Ui, cuenta, m'interessa.
5: O sigui, realment és inclús motiu de que li treguin la llicència per fer teràpia i tal.
2: Uau!
1: Bomba.
2: Però el vacío legal on està, aleshores?
5: Que si realment queda demostrat que ha sigut en el temps lliure, pues no li poden fer res, diguem-ne.
1: Vale, o sigui que ha sigut fora de teràpia, que ha sigut fora de professionalment, de temps
5: clar,
1: professional.
5: Clar, si és fora, tal.
2: Però espera, espera una pregunta. Imagina't que acabeu una consulta, no? Li diu, joder, no sé què, mi exmujer, bla, bla, bla, i de sobte marxen a un bar, a 10 metres, i follen al bar. Això és legal? ¿Se puede?
5: Hòstia, pues m'has pillat un poquillo, però jo diria que no.
1: Ah, no vale. Es pot.
2: No es pot perquè si estan fora, no? És el que has dit.
5: Clar, però això és el vacío legal, aquest.
2: Ja.
5: Vull dir, jo com a... Jo no tinc encara consulta i tal, però o sigui, està molt mal fet.
1: Sí, però
5: i
1: també,
5: realment, si ets crec un bon que és motiu per...
1: Clar, però si ets un bon psicòleg, èticament veuràs que això no ho has de fer-ho. Vull dir, si ets un mínim...
5: No, vull dir, és...
1: Si ets un mínim professional, saps que aquí no va enlloc la cosa, no?
5: Vull dir, és molt poc professional.
1: Clar. Bueno,
5: sí.
1: Pues estem d'acord. Molt bé, Carles, moltes gràcies.
2: Vinga, Carles, adéu.
5: Gràcies.
1: Adéu.
5: De 8 a 11,
0: Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal.

0: Agua, Maluma i Shakira.
1: Agua, el que no va bé amb el Miquel i jo mai.
0: Dios.
1: És que bé.
0: Hola, Blanca, de Tarragona, com estàs? Blanca?
1: Blanca!
2: Hola.
0: Ah, vale, Blanca, que dic en qui parlo jo ara.
1: Què tal, Blanca, princesa, com estàs?
0: Com estàs, Cari?
2: Bé, bé, estic sí? bé.
0: Blanca, tu vols que anem a trucar... Com és la teva iaia?
2: Pepi.
0: La Pepi.
2: Bueno, Josefa.
0: Vols que truquem a la teva àvia, que es diu Josefa, i tu mateixa li faràs una broma telefònica.
2: Vale.
0: Què li diràs?
1: Què li diràs, Blanca, a veure?
2: Pues que com acabo de sortir de treballar, que estava anant cap a casa, que viu amb naltros, que m'ha parat la policia i que m'han dit que no puc conduir, que tinc el carnet retirat, i jo em faré la boja com que no sabia res.
0: Jo.
1: Vale, fem una cosa, Blanca. Jo t'ajudaré, comences tu fent la broma, vale? I després fas veure que li passes el mòbil a un policia. Jo faré de policia perquè la teva àvia s'ho cregui del tot, d'acord?
2: Vale, vale.
1: Tu digues que te han dejado hacer una llamada a la Paqui, vale?
2: Vale.
0: Com s'ho agafarà la Paqui?
2: No, Paqui no, Pepi.
0: Pepi, perdó.
1: Pepi, perdó.
0: Pepi, Pepi. Com s'ho agafarà la Pepi?
2: Ui, pues es preocuparà i s'enfadarà.
0: Dios. Vale, pues vinga, anem a comprovar-ho. Quins nervis.
2: Vale.
1: Ai, la Pepi. Nervis.
0: Vale, doncs vinga, vaig a marcar a la Pepi. La teva àvia es posa molt nerviosa?
2: No. Però, bueno, sí, però no ho fa que es noti.
0: Ah, vale.
1: Vale.
0: Doncs vinga, va. D'on és ella? De Tarragona, també?
2: Sí, de Seca.
0: De Vilaseca, vale. Doncs vinga, va. Estem trucant a la teva àvia.

0: Venga, Pepi.
1: Está viendo el pasapalabra.
2: Pues fem lo mateix amb el meu pare.
1: Va, uf, quines ganes.
3: Tu vols fer patir a la teva família, eh?
2: A veure què fa. No el sentirà, potser.
1: Ai, la Pepi.
3: La Pepi, tornem a provar la Pepi, a veure.
1: Potser no el sent perquè està sorda, la Pepi, o què?
2: No el sent. És que està amb els meus nens.
3: Està fent de cangur?
2: Sí, pobre.
3: De què treballes, tu?
2: Jo de cambrera.
3: De cambrera? D'on?
2: A un camp de futbol.
3: Ah, molt bé. Vaja, tornem a trucar a la Pepi.

0: No l'agafa, eh?
1: Hola?
2: Ja, ja.
1: Et digues.
2: Escolta'm, que he tingut un problema. M'escoltes bé?
1: Sí, sí, s'escolto.
2: Pues que estava conduint i m'han parat aquí els Mossos i que me diuen que no puc conduir, que fa temps que tinc el carnet retirat, que m'havia quedat sense punts. I fa res que jo vaig renovar el carnet i no me van dir res. I ara no me deixen portar-me el cotxe del papa ni res. Diu que m'han de venir a buscar algú. Espera un moment, que el policia vol parlar amb tu. Un moment.
0: Hola, senyoreta. Bona
1: Hola, nit. Bon dia. Bona nit, diguem.
0: Bona nit, què tal? Com es diu vostè? Em pot dir el seu nom, sisplau?
1: Jo em dic Josefa García Comas.
0: Josefa García Comas. Tot, tot seguit, tot junt o com va?
1: No, bueno, els dos cognoms...
0: Ah, val, val, d'acord. Val, val, sí, dispensi. Estic aquí apuntant. Vale, doncs sí, com li ha informat la seva neta, correcta, això no pot seguir conduint. És ara mateix una delinqüent, és una criminal, ara mateix. No té el carnet amb... Si us plau, no rigui, li demano. No té el carnet amb...
1: No, no, diguem.
0: Permís. No té el carnet amb permís, aleshores serà... Serà penada, evidentment. Rebrà una multa i la retirada total del carnet de conduir, el qual ni tan sols tenia, però bueno. Aleshores, si pot venir vostè a buscar-la, si us plau.
1: No, jo no puc venir, jo...
0: Per què? Digui'm per què.
1: Home, jo tinc 86 anys i estic aquí cuidant els dos nens.
0: Això és el que li preocupa a vostè a la seva neta, suposo.
1: Home, jo no, si vols truco, jo què sé, truco sa mare, un moment.
0: No es preocupi, si no és igual, que dormi amb nosaltres al calabós.
1: A més, jo no tinc carnet, jo no puc venir.
0: Bueno, no sé, podem fer la vista gorda.
1: A veure, espera't un moment, sisplau.
0: Què farà? No em pengi, eh? Senyora!
1: Espera't un moment, sisplau.
0: Sí, però no, senyora, no em pengi, no pot penjar un policia.
1: No, si no penjo.
0: D'acord.
1: Blanca, que no
0: surt. Sí,
1: digues.
0: Hola, bones, amb qui parlo?
1: Amb la mare de la Blanca.
0: Vale, la seva filla no pot seguir conduint.
1: Per què?
0: Vale, fem una... No estàs amb l'altaveu, oi?
1: No.
0: Vale, això és una broma telefònica. El tema és que ara vull que et facis la sorpresa... Vale? I que cridis, algo com portava marihuana al cotxe. Aquesta és una broma que estem fent a l'àvia. Llavors fes això que t'he dit ara mateix, ja estàs a la ràdio, digue-ho.
1: No.
0: Hola? Hola?
1: Ui.
0: Ah, jo pensava que estava enterada del tema. Ui, hola? Hola, bones.
3: Blanca, digues alguna cosa.
0: Blanca, digues alguna cosa.
2: Hola.
3: Bueno, Blanca.
1: Què tinc que dir?
2: Mama, que és una broma de la ràdio. Que estàs en directe en la ràdio.
1: Però s'ha posat la vista primer.
2: Que ja lo sé, era una broma per la iaia.
1: Però no ho entén.
2: Que està en directo, que lo està escuchando toda Catalunya.
1: Vale, però la iaia no ho entén, Blanca. Bueno.
2: Però díselo.
0: Vale. Passa'ns a l'àvia, pobra, que no s'espanti.
1: Que li passo. Mama, vine.
2: Mare meva.
0: Dice, no ho
4: entén. Ja li s'ha explicat la mare.
0: No li expliquis.
4: Vaja desastre, de broma.
1: Vaya susto.
0: Era broma, senyora. Pepa.
1: Pues, noi, pues vaya susto m'has donat.
4: Blanca, digue-li alguna cosa a la teva àvia, va.
2: Ja, que ja parco, ja vaig. Que és broma.
1: Vale. Sí, pues vaya brometes, escolta.
4: Ha sortit, també t'haig de dir, tens molta sort perquè ha sortit fatal la broma.
0: Bueno, l'àvia s'ho ha cregut.
1: Sí, tant.
2: Quina confiança tenen en mi, eh?
4: Ja ho veig, ja.
1: Bon dia.
4: Bueno, adéu, Pepi. Adéu, Pepi.
0: Adéu, Pepi, que vagi.
1: Adéu.
4: Bueno, Blanca, la broma ha sortit fatal, tia.
2: Bueno,
0: és que, clar, hem volgut involucrar la teva mare. Jo pensava que també sabia alguna cosa la mare i no sabia res. Vale, vale. Bueno. I diu la mare, què tinc que fer?
4: La pobra estava perduda.
2: Bona nit.
4: Adéu, que vagi bé.
5: Aquest programa serà pitjor que una ressaca.
6: Escoltes el Flash Urban.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: La música electrònica que ha marcat una generació com mai l'has escoltada.
2: El 21 d'octubre arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona Symphony. Una explosió de música dance amb orquestra en directe, DJs, vocalistes i un espectacle visual immersiu. Reviu grans himnes de Avicii, David Guetta, Daft Punk, Swedish House Mafia, Calvin Harris i molts més. Symphony, a Generation of Dance Music. Entrades a symphonytickets.com.
1: Flash FM, emissora col·laboradora.
3: Avui estic trist. Tinc depressió.
4: No necessàriament.
3: Porto uns dies estressat. Tinc un trastorn.
4: Tampoc necessàriament.
3: Doncs què em passa?
4: Que ets una persona. I les persones també passem per moments difícils. Sentir malestar emocional no significa tenir un trastorn mental. Però això no vol dir que no sigui important. Aprendre a reconèixer què sentim, parlar-ne i demanar ajuda quan la necessitem també és cuidar-nos. Comprendre el malestar emocional també és cuidar la salut mental. Generalitat de Catalunya.
0: Andorra. Flash FM 93.8.

0: então. Flash FM. Flash.
1: Què fas que no ens truques? 93 545 68 68. Flash Urban.

0: Puerto Rico, cabrón. Nosotros nos criamos escuchando y cantando esto. En los caseríos, en los barrios. Desde los 90 hasta el 2000 por siempre. Y ando con el mueble todo.
1: Eso es digo,
2: Eo. Eo. Eo, Eo. ¿Qué está pasando?
1: Es el Bad Bunny.
3: Bomba.
1: Bad Bunny. ¿De què parlem avui?
2: De, bueno, de problemes mentals, de salut mental.
1: Ah, sí?
2: Sí, perquè la gent no s'entera avui. No sé què li passa, que truquen i no parlen del tema que parlem.
1: Mare de Déu. Volem històries relacionades amb la salut mental.
4: 93-545-6868.
1: I aquest és el telèfon, 93-545-6868, perquè ens expliquis històries teves, experiències relacionades amb aquest tema, amb la salut mental, ja sigui teva pròpia o d'algú familiar o amic. Abans hem parlat molt de drogues.
2: És veritat. A vegades van de la mà, malauradament, a vegades aquestes coses van així. Hem parlat també de la diferència entre psiquiatre i psicòleg.
1: Bé.
2: Psiquiatre ha d'haver estudiat la carrera de medicina, psicòleg només la de psicologia.
1: Molt bé.
2: Bé, molt bé.
1: Ens ha trucat un pavo que es va follar la seva psicòloga.
2: I ha trucat un psicòleg per dir-nos que estava malament. No era cap sorpresa.
1: Però,
2: sí?
1: Si ho van fer fora de teràpia, no és il·legal.
2: No és il·legal, bro, però sincerament ho he buscat, perquè jo a vegades...
1: I què has trobat?
2: Home, un psicólogo no puede involucrarse sentimental o sexualmente con sus pacientes. Esta prohibición es absoluta durante el tiempo que dure el tratamiento. Mantener una relación amorosa, un romance o liarse con un paciente constituye una grave falta ética y deontológica y en muchos países puede derivar en la pérdida de la licencia profesional e incluso en demandas legales por negligencia o abuso. És a dir, el tema és que no és només sortint de la consulta, és durant el tractament. És a dir, si estan 6 mesos amb tractament, durant aquests 6 mesos, tot i que sigui a casa de la psicòloga o a un altre país, no pot follar.
1: Per tant, el que va passar llavors no podia haver passat, perquè no. Estaven en tractament.
2: Estava prohibidíssimo.
1: Heavy.
2: Per tant, se li treu la llicència aquella psicòloga de polla.
1: Vinga, va, telèfon obert.
4: 93-545-6868.
1: Avui, històries relacionades amb la salut mental. 93-545-6868. Heu molta gent que ha estat en depressió, també, i que ho ha passat molt malament en depressió, eh?
2: Sí. Bueno, tot això deriva també en part perquè hem vist un vídeo aquest cap de setmana de la influencer Lola Lolita.
1: Ah, sí.
2: Que ha fet un vídeo mig plorant, mig parlant, mig tal, una mica de drama de 5 minuts, doncs dient això, que s'allunya de les xarxes socials perquè no pot més. Escolta, si algú vol donar l'opinió del tema Lola Lolita, influencers i la salut mental, també podeu dir-ho, eh? Faltaria més.
1: Claro. Vinga, a través del telèfon, 93-545-6868, perquè no està trucant ningú.
2: Pum! Pareu! Vull
1: ningú.
2: Dir, truqueu!
1: Pum!
2: No pareu, truqueu!
1: Ningú!
2: Ah!
1: No truca ningú!
2: Ah! Llame ahora al 935456868 i coméntenos.
1: Potser no tenen problemes mentals.
2: És que és dimarts 13, avui és el dia de la mala sort, bro.
1: És que serà per això.
2: És que vigileu quan torneu a casa i merdes aquestes, eh? Jo des de luego lo haré.
1: Jo treballo amb tu, sempre estic vigilant, perquè clar...
2: Ben fet, Miquel. Ben fet! Bueno, el cas, salut mental, 93-545-6868.
1: Que no truquen!
2: Però bueno, però si això dic el número...
1: Que no!
2: Truquin.
1: Trucarà al mòbil.
2: Oye, saps què? Marxem ja? Posem ara uns best moments o aquestes polles?
1: Hola!
2: Hola?
5: Hola. Què dius, noi?
1: Noi, però per què truques al WhatsApp?
2: Claro.
5: Jo sóc en Pau.
1: Però Pau, que per què truques al WhatsApp?
2: Dic, jo sóc en Pau.
5: Ah, clar, perquè he vist aquest número i volia trucar-vos.
1: Perquè ets tonto.
2: Vaya peste de Pau.
1: Què ens vols explicar?
5: Soc poc intel·ligent, no soc tonto.
1: No, sí, ja. No, sí, ja.
2: Que bona, Pau.
1: Què vols explicar?
5: Vull escoltar la cançó de Bad Bunny de Ahora Soy Peor.
1: Sí, veus com és
2: sí que és tonto, sí.
1: Veus com és tonto?
2: Sí, que és
1: tonto. Ho és.
2: No és que seas peor, és que eres el peor, Pau, eres el peor.
5: Però no us enfadéssiu, nois. No. Que tinguéssiu bona nit.
1: Tu tens problemes...
5: I no fulléssiu molt.
1: No, que si tens problemes mentals.
5: Problemes mentals... Em vaig tindre.
1: Què et va passar?
5: Em vaig pegar un cop al cap de petit.
1: Hòstia, és tonto de veritat, eh?
2: A mi no sé per què m'està fent gràcia, de dir,
1: és tonto de veritat.
2: M'està fent gràcia el rotllo de
5: vos. Soc curt, no soc tonto, nai.
1: I aquest riure, on te l'has ensenyat, aquest riure?
2: Està guapo.
5: Això és del meu pare. Em va deixar el millor que tenia.
1: Ui, està mort.
2: Ai, està mort el teu pare?
1: Està mort el teu pare?
5: Està més viu que mai.
1: Ah,
3: És tot la veritat, eh?
2: A mi, jo, la mitja hora que queda el programa, deixaria que rigués i que digués coses.
1: Sí, digues coses que passin gràcia.
2: Ves dient,
1: sí. És que tu no et sent.
5: Em dic Pauet Frank, vinc de la Cava.
1: De la Cava.
5: Això on està la Cava, on mai s'acaba.
1: És que és molt tonto, eh?
2: Segueix, m'agrada.
1: Més d'aquestes.
5: Bueno, nois, us desitjo una bona nit i no fulleixiu molt i molta festa.
1: Vale, pues molt bé.
2: Faltava la conclusió de Risa.
1: Falta una conclusió.
2: No.
1: S'ha penjat!
2: No, Pau.
1: S'ha penjat. En Pau.
2: El Pau de la Cava.
1: Hola, bona nit.
4: Bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Ei, Crispeta.
4: Sergio,
1: des d'on ens truques?
4: Des de l'Escala, Girona.
1: Molt bé, des de l'Escala. I què vols explicar?
4: Jo quería hablar sobre la Lola Lolita.
1: Ah, vale.
2: Ah, vols parlar del tema de Lola Lolita? Venga, endavant.
4: Sí, mira, yo te explico. Yo soy cocinero, ¿sabes?
1: ¿Ah, sí?
2: Ve.
4: Y esta gente que se trata de las redes sociales y dicen que tienen depresión. ¿Qué depresión? Si vives la vida loca.
2: Vale. ¿Qué más?
4: ¿Vale? ¿Qué más?
1: Sí,
2: és que ha sigut molt curt tot. Digues més coses.
1: Però justifica, entenc el que vols dir, però justifica una mica més.
2: T'indigna? Què et passa pel cap?
4: M'indigna que jo esté trabajando
1: ara
4: 11 horas diarias, a lo mejor, sudando como un negro,
1: bueno,
4: estando trabajando horas y horas, días sin fiesta, y esta gente que vive la vida, sube una publicación, se va por ahí...
1: I que penja un TikTok al dia i aquest és la seva única feina del dia, no?
4: Claro, y petados de dinero.
1: Claro, y después surto un vídeo plural, en plan, que no puc més, em fa mal el cap y no...
4: Con un anzuelo en el ojo.
1: Claro. I tu estàs cada dia cuinant a un restaurant de l'Escala, suant com un pollastre.
4: Claro.
1: Cobrant una puta merda.
4: Bueno, una puta merda està bé, saps?
1: Però no el que cobra Lola Lolita.
2: Quin atac al pobre cuiner, Miquel.
4: Comparado lo que hace ella con lo que hacemos nosotros sí que tendríamos que estar llorando.
1: Ara!
2: Jo he de dir una cosa. Per fer debat, és veritat, té raó el cuiner, però també hi ha un vagabundo que pot dir-li al cuiner, oye, tú te quejas de problemas tal y mírame yo que no tengo nada. O sigui, és veritat, entenc això, però potser ella enfoca els problemes d'una altra forma i té els seus problemes que no sé si té o no.
1: Has comparat el Sergio amb un vagabundo?
2: No.
4: Sí, no.
1: Has comparat la Lola Lolita amb un vagabundo?
2: Amb el Sergio, clar, no, he comparat el Sergio amb la Lolita, bé. Però, vull dir, sempre hi haurà algú o per sobre o per sota que pensarem no tienes derecho a estar així o al revés, pensaran de nosaltres, no tens dret a estar així. Jo crec que també hem de saber quin era el problema, què li passa pel cap.
1: I tu què penses, Sergio?
4: A ver, eso del vagabundo ha pasado, pero a ver, es lo mismo que si yo tengo una bicicleta y miro al del coche y le digo ojalá tener un coche, el de la bicicleta...
2: Exacte.
1: Però jo crec que és diferent. Estem parlant de feines, no de coses que s'ha aconseguit.
2: No, exacte, però és el que diu la cadena una mica d'això, o sigui... Però potser té altres problemes.
4: El ser humano está hecho para quejarse.
1: Vale, però què penses de la Lola Lolita? És que ens estem anant de tema.
2: Creus que no té dret a queixar-se?
4: A ver, derecho tenemos todos.
2: Vale.
4: Pero por lo que se queja, no estoy de acuerdo.
1: No estàs d'acord. Molt bé.
4: No, hombre.
1: Molt bé, Sergio. Convida'ns un dia al teu restaurant, ¿vale, tío?
2: Sí, por favor.
4: Bueno, mira, a la gruta, a l'Escala.
1: Perfecte.
2: A la gruta, ja anirem.
1: Adéu.
6: Encara no ens has demanat una broma telefònica? Envia'ns un WhatsApp al 699 69 69 69.

0: Al Quevedo, que no se muda ni borracho. Es queda a les Balears... Ah, no, a les Balears no, a les Canàries.
1: A les Canàries, hola. Sacrilegi, blasfèmia, això que has fet.
2: 93.
0: Ai. Anem a fer una broma abans de marxar, va.
1: Sí.
0: Anem a fer una broma abans de marxar.
1: Ha estat una broma express que ens ha demanat pel mòbil del WhatsApp. Ens ha trucat i ens ha donat molta pressa per fer-la. Anem a trucar un tal Agustí Encesa, que és el pare del Daniel Encesa, i li direm que som dels Mossos de Girona. I res, li direm que l'hem enxampat juntament amb un amic seu que es diu David Machete, que gracioso, amb drogues, amb haixix.
0: Doncs tenim una broma molt encesa que anem a fer ara mateix.
1: Mare meva.
0: És que tinc son.

0: doncs agafa el telèfon.
1: Què està fent?
0: No agafa el telèfon.
1: Sí, sí.
0: A veure si ens agafa el telèfon.
1: Vaya drama, banana.
0: S'ha penjat.
1: No, no, no. Tornem a penjar, tornem a provar. Espero que no ho tingui guardat, el número de flash, que pot ser. Per favor.
0: El fill ens ha trucat fora d'antena i ens ha dit que urgentment volia aquesta broma perquè no sé què.
1: Que estaven a la sala d'estar, a baix, sí, que li faria gràcia i bueno. Ara esperem que agafi. Vinga, senyor.
0: Fill, fes que el teu pare agafi el telèfon.
1: Doncs malauradament sembla que no agafarà la línia. Joder! No podem fer la broma, nois, ho sento molt.
0: Però si el fill tantes ganes tenia que el pare li fes la broma.
1: Clar, perquè el pare està baix, clar.
0: Doncs el fill que podia ajudar que el pare agafés el telèfon, no? Digo jo.
1: Daniel, ajuda'ns, cabron.
0: Ah, tio.
1: Ajuda'ns. Que coja el mòbil.
0: Va, l'últim cop.
1: Últim cop. Va, Daniel, si estàs escoltant... A veure, no li diguis, papa, agafa el mòbil.
0: No, clar, però...
1: Sigues més... O digues, papa, estan trucant.
0: Si tantes ganes tenies de fer-hi la broma al teu pare i està a casa teva, doncs collons, ho tens fàcil.
1: Ai, és dos niños d'hoy en dia. Els treus del Fortnite i fora.
0: Se'ls has de dir tot, eh?
1: Sí. Vaya parguelas.
0: Va!
1: M'ha fet gràcia parguelas, el faré servir més, eh?
0: No, és molt homòfob.
1: Ah, sí?
0: Home, clar, és maricón.
1: Ah, jo no ho sabia, això.
0: Sí.
1: Ah, real?
0: Sí.
1: Ah, no tenia ni idea, t'ho juro. En sèrio? Això que no sabia.
0: Bueno, doncs aquest home no ens agafa el telèfon. Bueno, aquí el millor programa de la història. Clar que sí.
1: Molt bé. Bueno, ja ho hem avisat, era dimarts 13. Aquestes coses passen. Daniel, estem superenfadats amb tu. Si ens
0: molt
1: estàs
0: enfadats.
1: Escoltant...
0: Sí, això, molt enfadats amb tu.
1: Això no denota que volies una broma realment.
0: Hola.
2: Hola.
0: Com et dius?
2: Oriol.
0: Des d'on es truques?
2: De Barcelona.
0: Què et passa, Oriol?
2: Nada, como decíais que hablabas de los problemas mentales.
0: Pues què t'ha passat a tu?
2: No, no, es por un chico que hay que trabaja conmigo, que tiene autismo. No sé si eso es un problema mental, en verdad.
1: Bueno, a ver, sí, se podría tratar de salud mental. Es una discapacidad mental, bueno.
0: ¿Qué le pasa?
2: Quería consultaros. Bueno, a veces se bloquea en el trabajo, o sea...
0: Bueno, que has al que has de consultar es un mecha.
2: La gente, ya lo sabemos, que tiene ese, bueno, que es así y tal. Mm. Pero, claro, a veces lo vemos así, pero bueno, ya como todo el mundo lo sabe, no, tampoco le decimos nada. Le ayudamos.
0: ¿Y doncs? ¿Qué vols dir?
2: No, que quería preguntar si veis que es un problema mental o qué sería exactamente.
1: No, se le llama diversidad funcional.
2: Diversidad funcional. Es que tenemos también un psicólogo.
0: ¿Y para qué no le preguntas?
2: Y claro. Bueno, porque no se acabó de sacar la carrera, entonces, no sé. Ah. A vosotros, como os habían llamado ya dos psicólogos, digo, a lo mejor me saben decir algo.
1: ¿Tú crees que nos hemos sacado el título por estas dos llamadas de un programa de entretenimiento?
2: No, no creo. No creo, pero me has dicho, me ha llamado un psicólogo que se ha apoyado una tía, no sé qué, he escuchado, digo, no sé, a lo mejor algo más os han contado. No,
0: y, a ver, ¿y cómo es llama que esto toma cada día?
2: A ver, hay veces que hay gente que se enfada. Porque, claro, es complicado, pero como ya luego se le decimos lo que tiene y no pasa nada, entre comillas. Pero, claro, enfado te lo lleva.
0: ¿Por de qué trabajeu?
2: En un almacén.
1: Ah, en un magatzem. I, però què fa el noi? No ajuda gaire o què passa? Explica'm.
2: Bueno, mejor... No, bueno.
1: Dilo què passa.
2: No.
1: Jo vull saber-ho.
2: Bueno,
0: no vols dir-ho?
2: A ver si va a escuchar y se enfada.
0: Bueno, però tampoc has dit el lloc que
1: treballa. Clar, no has dit el lloc ni res. Digue'ns què ha fet, va. Que s'ha tret el penis o alguna cosa, no ho sé.
2: No, esas cosas no. Pero eso yo creo que los que tienen autismo no lo hacen, ¿no?
0: I doncs, què fa?
1: No ho sé, és que com tu calles tant...
0: És que si no ho expliques...
2: Ya. Bueno, no, solo quería que me explicaras si lo ves como una enfermedad mental o no, eso.
0: Bueno, a veure, guapo, pues li preguntes a un psicòleg, no li preguntes a la ràdio, saps? Vull dir, que vos que et digui.
2: Vale, pues nada.
1: Però ens pots dir què feia, por favor.
2: No, no, ahora os quedáis con las ganas. Venga.
1: Espera, te contesto la pregunta.
0: Vaya idiota, ¿no?
1: Bueno, pues mira, no es una malaltía, no es una enfermedad mental. Se considera un trastorno de neurodesarrollo.
0: Ah, bueno.
1: Sí, que la pregunta está resposta.
0: Pues ya está. Però aquesta mama que com el malament.
1: No, no ha ajudat. No ha ajudat. Era bastant capullo, o sigui, era, bueno, era gilipolles.
0: Bueno, va, demà tornem a partir de les 8.
1: Vinga.
0: I demà hi haurà la merda.
1: Ai, sí, que ja és miércoles.
0: Sí.
1: Déu meu.
3: Bona nit.
1: Sí.
3: En el sorteig d'Eurojackpot d'avui, la combinació guanyadora ha estat...
0: L'11, el 17, el 20, el 22 i el 35. I els sols, quins són?
1: El 2 i el 8.
0: No, ah, el 8 sí.
1: Vamos.
0: Però falta...
1: El 4.
0: Molt bé.
1: El 4 i el 8.
0: No!
3: Resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-te'n, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
0: Què estàs fent?
1: Recollir les coses que marxem ja a casa, conyo.
0: Ah, vale, vale. Però és que he vist que has fet alguna cosa amb la mà.
1: Va.
0: No sé què estàs fent amb la mà.
1: Va, acomiada. Posa Antor i acomiada.
0: Antor. Que no anotem.
1: No.
0: Demà més a partir de les 8. Adéu, Tomàs.
1: Adéu, Miquel. Adéu, xavales. Que vagi bé.

0: al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, Pol, que m'han dit que vols parlar amb el Doraemon, és correcte?
2: Sí.
1: Quin regal vols que et faci el Doraemon?
2: Una foto del Sergi Domena.
3: Ah, vols una foto del Sergi Domena?
1: Bueno, com no tinc aquestes coses, aquí tens el piti de Malboro i l'ampolla de cervesa. Tot pel Pol.
3: Foto del Domena, Doraemon.
1: Escolta, tinc una foto del Sergi Domena, però està en pilotes, Pol. Llavors no sé si la voldries.
4: I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: Tenim per aquí el Baby Wow de la Karol G, la Judeline i el Rusowski, que penso que a dia d'avui pràcticament tothom s'ha de saber ja el Baby Wow, me gustas demasiado i te pienso demasiado també, eh? This is Flash FM. El Baby Wow que utilitzem per obrir una nova hora, eh? Aquí a Flash FM, dia 9, hora nova, són les 11 de la nit d'aquest dimarts. I escolta, si torna a sonar per obrir una nova hora, és que és alguna cosa important, eh? Ja va ser el megacrack, l'hem seguit recordant aquí a la Quemana i ara ha tornat a dalt de tot, en aquest cas sent el número 1. Així que, escolta, tenim aquest trio d'artistes insuperables per estona aquí a Flash FM, eh?
1: Flash. En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: La Mireia Molina aquí fins a les 3 de la matinada, com sempre, després s'incorpora l'Armand i res, d'aquí no res, tindrem per aquí el Manuel Turizo i el Capo amb una batxateta, però abans toca marxar amb l'Omar Curs, que ell, tot i que sigui octubre i que faci fred, sempre ens vol teletransportar a la seva platja tropical ideal amb el seu coco.

Tenim per aquí l'RUV, FUV i la Isa amb el seu muchacha, aquest duo de perillosos que ja ens deien, ens avançaven, abans que comencés l'estiu, que aquesta cançó seria una de les cançons de l'estiu, un dels temes més sonats, i efectivament així ha sigut. El muchacha bonita, muchacha te quiero, sonen aquí a Flash FM. Va, moment de canviar una miqueta el to, el ritme, posar-nos a ballar, que va sent hora, si sortim de festa, si tornem a casa, sigui el que sigui, ens hem d'activar, que Flash FM és una festa, i escolta, ho fem amb un altre duo d'aquells, dels perillosos, del Dimitri Vegas. Flash FM. Juntament amb el seu germà, el Like Mike, ens porten aquesta nova versió de l'Atlantis del Netherworld, en aquest cas, és el Machina Time, sonant aquí a Flash FM.

0: Controla, apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Ets dels nostres. Flash FM.

Tenim per aquí el Lucho RK dient-nos com sempre, me tienes sin aire y me falta l'aire, i ens ho diu ara mateix que està en un punt on, escolta, ha començat a fer música en solitari i ens ha portat fins i tot un disc que va sortir fa molt poquet, eh? Amb el Me tienes sin aire ens arriba directament aquest àlbum, el Sordo de un pie. Sordo d'una orella, no, Sordo d'un pie. Fer una miqueta referència a una pintura del mateix estil que seria el Vincent Van Gogh. Un àlbum que, escolta, dona molt que pensar, eh? Les seves cançons i aquesta nova etapa. Encantadíssims que continuï així el Lucho RK, que nosaltres toca marxar amb el Quevedo, eh? Que també aquest any ens ha portat un àlbum, una oda a les seves terres, ho reivindica, les estima moltíssim i són aquí directament a la que mana el Baifo.

0: tenir per aquí a la Carol G, la Judelen i el Rusowski, que porten ja unes quantes setmanes. És una Flash FM. Han sigut el mega crack, de part que són el número mundial, calia donar-los aquest reconeixement. Després l'hem estat recordant i aquesta setmana ha arribat a ser el número 1. This is Flash FM. Tindrem Baby Wow per estona, també la Carol G i la Judelen, aquí penso que, escolta, se li ha de donar un reconeixement bastant important perquè ha sigut principalment una de les artistes que ha ajudat a la Carol G a escriure tot el seu darrer disc, on s'inclouen cançons com aquesta, com el Baby Wow. Sí, com sigui, que els hi vagi molt i molt bé aquest trio, sembla que sí, aquí a Flash FM, ja us dic, tenim Baby Wow, me gustas demasiado, almenys fins dissabte.
1: Flash! En directe, a Flash FM, Mireia Molina.
0: Hem obert una nova hora, són ja les 12 de la nit, per tant, tècnicament hem començat un nou dia. Estem ja a dimecres i tot això, aquest fenomen de la bitxota, és un tema del que s'ha de parlar. Justament per això tenim per aquí el Belé, que ve a dir-nos que no tiene sentido, si és que res d'això té sentit últimament. Tens raó, home.

0: Tenim per aquí el Mike Towers, el puertorriqueny, demanant, sisplau, una noche más amb aquesta persona que tal li agrada, por favor, solo una na más. I si pot ser, diu, i va molt i molt bé, doncs tota la vida. Sembla que el tenim enamorat, després d'aquesta cançó que ens ha portat aquest estiu del 2026. És, sens dubte, un dels temes que més ha sonat i que aposta molt i molt fort, ja de per si ha sonat tota la temporada, tot el que queda. I és que, escolta, què faríem nosaltres sense l'estiu? Ara que comença a venir una miqueta el fred i ens hem de posar una jaqueta per sortir al carrer, ho recordem amb nostàlgia, tot el que hem viscut. I nosaltres, com tenim aquí molta nostàlgia, també portem una que ha sonat aquest estiu del 2026, però que porta sent icònica ja des de fa uns anys enrere. El Juan Magán ens ha portat de sempre al Bailando por ahí, i aquest 2026 ha volgut modernitzar-se una mica, ara amb l'Omar Montes, i portar-nos aquesta nova versió que sona aquí a Flash FM. És el Ayer la vi.
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

Sí, 100% Canària, com diríem el Quevedo amb la nova línia, que ara no són les nova línies, diuen les 4 amb K, i es podria fer perfectament la broma de que són les 3 en Canàries, però escolta, crec que ja no toca. És el Golpito el que ens arriba directament des del Baifo. L'àlbum que va treure el Quevedo, aquesta oda a les seves terres, on en reivindica l'amor i l'estima que els hi té, i crec que ha sigut molt i molt important, perquè penso que el turisme ara cap a les Canàries i la idea que es té d'aquelles illes és molt millor que abans, eh? Sigui com sigui, que els hi vagi molt i molt bé, que han fet un àlbum maquíssim, el Golpito, Preciosa també, i totes les cançons del disc pràcticament que tenen moment nosaltres a canviar una miqueta el registre. És moment de ballar una batxateta amb els reis de la batxata per excel·lència aquí a Flash FM, que són el Romeo Santos i el Prince Royce, que ens han arribat a portar fins i tot un àlbum junts. Ens porten aquí el Dardos sonant a Flash FM.

0: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del ritme. Flash FM. Flash FM. És la una.

0: Tenim per aquí la Shakira i el Maluma, que ens estan dient quiero agua que tengo sed. Una té molta sed, diu que està seca, que necessita aigua, i efectivament el Maluma li està dient normal que tingui sed, està seca. Sembla una conversa entre dues amigues qualsevol en algun punt de la festa, eh? D'alguna nit així, que vagi una miqueta tocades. This is Flash FM. És aquest ritme llatí, aquesta batxateta tan mogudeta que ens porten aquests dos perillosos, que per cert és també normal que necessitin aigua perquè se'ls ha vist molt i molt juntets ballant a pràcticament tots els concerts que ha fet la Shakira, on el Maluma ha estat convidat i han interpretat aquesta cançó.
1: Flash! En directe a Flash FM, Mireia Molina.
0: Nova hora, és la una de la matinada i també escoltes el megacrack d'aquesta setmana, així que necessitaran aigua pràcticament tota la setmana fins dissabte. I parlant de megacracks, aquí tenim la que ha sigut la desterrada, eh? La de la setmana passada. Són el Clarén amb l'Omar Curs, aquest duo que ens porten a l'Ojos Brujos.

A mi per aquí al de Mallorca, el Rels B dient no estuves sin tema que sona aquí a Flash FM, que ens encanta, que ens posa a ballar, sigui l'hora que sigui, eh? Vinga, va, d'aquí no repodrem seguir amb el poder del ritme de la mà de la Nati Natasha i l'Ozuna, un duo que ens va sorprendre el 2017 amb una d'aquelles cançons que es consideren dignes de ser escollides com a canción de reggaeton antigua, de l'antiga escola. Abans, però, toca accelerar una miqueta les pulsacions amb l'Ugel, amb el francès. Sonant aquí a Flash FM ens arriba el seu Moving to the Sun, cançó que, sens dubte, ha estat sonant tot l'estiu i també aquí a Flash FM.

Sona per aquí una de les Bizarrap Music Session més sonades, de totes les que té, que no en són poques, en aquest cas és la número 0, la que té amb el Daddy Yankee, artista que sona molt, aquí a Flash FM. Deixant de banda el Daddy Yankee i les Bizarrap Music Session, hem de parlar de que potser la propera és l'Aitana. Ella ha confessat públicament que li encantaria col·laure amb ell, així que, escolta, crec que deixant de banda la Rosalía, el Bad Bunny i els noms que es van dir, l'Aitana està més a prop. Flash FM. Sigui com sigui, teniu tota la informació a les nostres xarxes socials i a flashfm.cat i tan bon punt sapiguem quina és la propera Bizarrap Music Session, us ho farem saber. De moment, però, anem amb els catalans, el Dani Sixit i el Lizkit, que demanen una cosa des de fa molt temps i és que s'aturi el temps.

Ja ho heu escoltat, eh? Tenim per aquí el puertorriqueny, el Mike Towers, dient que conmigo te puedes desahogar. Després diuen que no és agraït. Escolta, ell s'ofereix, tot i que penso, sincerament, que es refereix a la persona que li agrada, la persona que estima i la persona a la que es vol guanyar d'alguna manera o una altra. Però escolta, nosaltres per intentar-ho ni podem escriure per Instagram a veure si contesta, eh? Deixant de banda el Mike Towers, sí que ens quedarem per Puerto Rico, perquè d'aquí no rebe el Bad Bunny, que vol ensenyar-nos les seves terres. Diu que ens vol portar cap a PR, així que escolta, moment de fer un viatge. Abans, però, toca recordar una d'aquelles cançons que ho van petar l'any passat. Tenim per aquí el Ryan Castro, el Capo i el Gansa, tres noms importantíssims que ens porten a parrejar fins al terra amb el ritme de la Villa, aquí a Flash FM.